0: Estàs escoltant S-Zona DJ a Ripollet Ràdio.
1: Des de Barcelona, en cabina, Anna Wolf.

part of this.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

El 91.3, només clàssics contemporanis.

Radio. Ripollet Radio. La emisora municipal.

0: setmanal. Presenta Toni Miralles.
1: Bona tarda, són les 5 i 7 minuts. Benvinguts, benvingudes a l'info setmanal de Ripollet Ràdio, que matem conjuntament amb Ripollet TV a YouTube i a Instagram, Info Ripollet. Aquest és l'informatiu número 708, és el 20è d'aquest any 2026 i el 33 d'aquesta temporada. Avui és dia 18 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull Autista. Marc Batalla, bona tarda.
2: Bona tarda, Toni.
1: Fem aquest programa al Jordi Puy, al control de so, realització de vídeo i a l'streaming, a la redacció Marc Batalla i Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles. Doncs dit això, ara repassarem el sumari de l'informatiu setmanal d'avui.
3: Començarem parlant de la històrica llei per retirar l'amiant i del balanç de les audiències públiques sobre el nou sistema de recollida de residus. També veurem la roda de premsa a l'ADF sobre la campanya de prevenció d'incendis. En clau política analitzarem la trobada de Decidim al Centre Cívic de Maragall. Tindrem també la nova programació a Ripollet l'Estiu Viu i, com no, l'arribada de la Flama del Canigó i també l'avançament del mercat municipal el dimarts pel dia festiu de dimecres. Veurem com van les obres de la residència i també el final de clubs de lectura. Després repassarem la darrera campanya de donació de sang, el concurs de cuina dels PFI, la cloenda del projecte QM, la trobada d'ençaires o les actuacions de la Careta, entre altres actes que s'han celebrat aquesta setmana. En esports tenim la reunió informativa d'avui de les entitats esportives, el campionat de Lucas i Imane en tenis taula, el fitxatge de Tito Lossio per el Ripollet i el campionat de Catalunya de l'infantil femení de futsal i del prebenjamí infantil del Club Hoquei Ripollet.
1: I en el bloc d'entrevistes, els protagonistes de l'info setmanal d'avui seran Núria Blasco, defensora de la ciutadania, per parlar sobre la memòria del darrer any. Seguidament contactarem amb la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna per l'acte que organitzen dilluns vinent al Centre Cívic del Pont Vell. En parlarem amb el membre de la CSU, Toni Morral. També ens visitaran la directora de la biblioteca, Elisabet Vázquez, per avançar la nova Japan Wing i repassar com ha anat el curs a la sala de lectura municipal. Després tindrem a Racons per Gaudir, que aquest divendres organitza la festa del seu desè aniversari en conversa amb dos dels seus promotors, el José Peña, president, i la Paloma Castaño, secretària de Racons per Gaudir. I acabarem amb sardanistes de Ripollet, portadors de la Flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan d'enguany. Ens ho vindran a explicar la IMAPI, presidenta de Sardanistes de Ripollet, i el Jordi Saldavila, que és el secretari. Estan escoltant l'info setmanal de Ripollet Ràdio en antena els dijous de 5 a 7. També ens podeu escoltar al 9.3 de la FM, a ripolletradio.cat, a internet, i veure també a Ripollet TV a YouTube i a Instagram Live ara mateix. Com cada 7 dies fem un flash de l'actualitat informativa, també farem una ullada als esports i, com no, també recordarem l'agenda d'aquests pròxims dies. Comencem parlant ara del Parlament de Catalunya, que acaba d'aprovar la llei d'erradicació de l'amiant a tot Catalunya i que toca especialment molt de prop a Ripollet i Cerdanyola. Marc?
3: L'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, va assistir ahir al Parlament de Catalunya amb motiu de l'aprovació de la llei per la l'erradicació de l'amiant. Amb aquest acord, Catalunya ha fet un pas històric per eliminar aquest material del territori. El text és el fruit d'un procés participat que ha recollit les aportacions d'agents socials, col·legis professionals, associacions de víctimes, amb l'objectiu d'eliminar aquest material del territori. La nova legislació proporciona instruments inèdits per abordar el problema de manera integral, com l'elaboració d'un cens de l'amiant i la realització d'inspeccions generalitzades. La llei estableix un règim sancionador específic i permet una gestió més àgil davant la detecció de materials en mal estat. L'Ajuntament de Ripollet porta anys treballant per l'erradicació d'amiant al municipi. Les primeres actuacions de retirada d'amiant es van fer als edificis educatius, quan a la resta d'edificis municipals recentment s'ha retirat la coberta dels vestidors de la policia local i només resta per retirar una altra coberta a les instal·lacions de la brigada municipal. També es treballa per la renovació progressiva de la xarxa d'aigua amb l'objectiu d'eliminar les canonades de fibrociment.
1: Un cop completades totes les audiències públiques sobre el nou sistema de recollida de residus, l'equip de govern ha fet balanç de la participació i de les propostes presentades.
3: L'alcalde Luis Tirado, acompanyat del regidor de Serveis Municipals, Seguretat i Proximitat, Manuel Parra, i la regidora de Participació Ciutadana, Lourdes Serra, han comparegut aquest dijous en roda de premsa per valorar el resultat de les audiències públiques. Tots coincideixen en que ha sigut un procés positiu que ha permès reunir idees i demostrar que Ripollet ha d'anar cap a un sistema de contenidors fixos, deixant de banda el sistema porta a porta implementat durant el mandat de Decidim. Escoltem a l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, i els regidors Manuel Parra i Lourdes Serra.
4: Des del govern municipal volem destacar que aquest procés no acaba avui. Les aportacions recollides de les audiències s'incorporaran a l'estudi tècnic i econòmic que hem d'elaborar ara. amb la voluntat de prendre decisions basades tant en criteris tècnics com en les opinions expressades per la ciutadania. La gestió dels residus és un dels grans reptes ambientals dels propers anys. Com a municipi tenim l'obligació de millorar els resultats del reciclatge, complir amb les normatives europees i alhora oferir un servei còmode i eficient i el més just possible per a tota la ciutadania. La valoració que fem és molt positiva. Hem registrat una alta participació al conjunt de les sessions, que us explicaran amb més detall de Lourdes, fet que demostra que la ciutadania té interès a formar part de les decisions que afecten el dia a dia del municipi i especialment un servei tan important com és la recollida de residus. Les audiències públiques han estat una mostra que Ripollet és una ciutat participativa i que aquesta implicació serà clau per construir de forma conjunta el millor model possible de recollida de residus per a Ripollet.
2: Jo vull començar agraint la participació de totes les persones que han assistit a les nou sessions que hem dut a terme des del passat 23 de març. Podem dir que han participat una mica més d'un mig miler de persones. Aquestes audiències organitzades als barris i també una sessió específica per als comerços i hostaleria han estat pensades com un espai d'informació, debat i escolta activa per construir conjuntament un model de gestió de residus més eficient, més sostenible i més adaptat a la realitat de Ripollet. La resposta de la ciutadania ha estat molt positiva. Les sessions han permès escoltar opinions diverses, compartir inquietuds i recollir propostes de millora que ara formaran part del treball que s'està desenvolupant. Des de Participació Ciutadana volem destacar especialment el valor d'aquest procés, que ens ha permès conèixer millor les necessitats, les expectatives i les preocupacions de la població davant d'un servei tan important com és la recollida de residus.
5: Aquestes mostren un consens majoritari sobre la necessitat de modificar el sistema actual mixt, amb recollida porta a porta i contenidor, i avançar cap a un model basat en contenidors tancats. Tal com hem explicat durant aquestes audiències, aquest nou sistema oferirà més comoditat, més flexibilitat i una millor adaptació a les necessitats del municipi, mantenint alhora els objectius de millora de recollida selectiva i reciclatge.
1: Canviem ara de tema i parlem que l'ADF ha presentat aquest matí la campanya de prevenció d'incendis als municipis de l'àmbit de l'ADF 301, que correspon a la Serralada i també a Montcada i Reixac, la Llagosta, Mollet del Vallès, Parets del Vallès, Ripollet i Santa Coloma de Gramenet.
3: L'acte que ha tingut lloc a la seu d'aquesta secció de l'ADF, al municipi de Montcada, ha comptat amb l'assistència de representants polítics i tècnics de l'àmbit dels parcs de Collserola i de la Serralada de la Marina, així com el voluntariat de protecció del medi natural, guàrdies forestals i representants dels cossos policials de Mossos, Guàrdia Civil i de la policia local de Montcada. Oriol Serratusell, coordinador d'ADF del Barcelonès i la Serralada Marina, ha explicat que la campanya de prevenció comença en plena onada de calor i del risc a causa de la proliferació de matolls i vegetació final d'edificis de fàcil combustió. No obstant això, ha volgut deixar clar que el cos està preparat per les emergències que puguin sorgir i per actuar com a primera intervenció. Per això disposa d'un equip format per una plantilla de 6 treballadors i 35 voluntaris. A més, ha destacat l'arribada de material finançat per la Generalitat i la Diputació, com ara cisternes, equips d'extinció i material de tall, com ara desbrossadores. També han intervingut representants dels parcs de Collserola i la Serralada de la Marina, que han expressat la seva preocupació pel risc d'incendis. Per la seva part, la regidora de Medi Ambient de Santa Coloma, Mireia Blanco, que ha assenyalat el paper d'educació ambiental i que la ciutadania estigui compromesa amb el medi natural al seu entorn. Ha conclòs al Parlament l'alcalde de Montcada, Bartolo Ejea, recordant la bona coordinació existent entre els cossos policials i de prevenció dels incendis. Veiem a continuació la intervenció del regidor de Medi Ambient, Diego Puig, que ha posat en valor l'increment de la col·laboració de l'ADF al terme municipal de Ripollet i la importància del voluntariat de l'ADF. Per les persones que ens segueixen per YouTube i Instagram, van acompanyades d'un recull d'imatges de l'acte i de la instal·lació i la maquinària pesant i de treball que disposa l'ADF.
6: Les ADF no són només un grup de persones que reaccionen quan hi ha una emergència. Són els nostres cossos protectors més eficaç perquè la seva veritable força recau en la prevenció. Com deia el savi refraner popular, un bosc es comença a cremar a l'hivern, no a l'estiu. I això les nostres ADF ho saben molt bé. La seva feina de formiga durant tot l'any, netejant camins, mantenint les franges de seguretat i en els punts crítics i coneixent cada racó del nostre mapa, com a palmell de la seva mà, és el que realment marca la diferència entre un ensurt i una catàstrofe. La seva immediatesa i el seu coneixement del terreny són or pur per a només en els primers minuts d'un conat d'incendi. però hi ha un valor que fa de l'ADF una organització única, el voluntariat. Un compromís altruista que neix de l'estima profunda a la nostra terra. En un context de canvi climàtic on les sequeres són més crues i el risc d'incendi és cada vegada més elevat, la vostra tasca ja no és només important, és una necessitat de primer ordre. Sou un orgull per als nostres municipis, un exemple de civisme i germanor, i la vostra feina cada vegada és més valorada per als nostres veïns i veïnes. Per tot això, avui volem fer dues coses. Primera, agrair-vos de tot cor la vostra generositat, les vostres hores de vigilància sota el sol i el vostre coratge. I la segona, demanar a tota la ciutadania de Ripollet i dels municipis on formeu part que us acompanyi. La responsabilitat és compartida. Cuidar el nostre entorn, demanar més prudència a tothom. Molta gràcies als ADFs per guardar les nostres esquenes i el nostre paisatge. Per molts anys de feina compartida.
1: Això ha estat aquest matí a Montcada i ara retrocedim a dimarts passat perquè Decidim Ripollet va celebrar aquest dia al Centre Cívic de Maragall la tercera trobada als barris després de les sessions realitzades a Pinatons i Can Mas.
3: La reunió encapçalada pel candidat José María Osuna va servir per abordar qüestions relacionades amb la seguretat, convivència, neteja i el manteniment de la via pública, així com l'ascensor i el parc del barri. Durant la seva intervenció, Osuna va defensar el contacte directe amb el veïnat com una de les característiques de la manera de treballar de Decidim. També va assegurar que la formació no vol prometre impossibles i que el seu objectiu és contribuir a millorar Ripollet sense defraudar la ciutadania. El candidat va reivindicar els 8 anys d'experiència del govern de Decidim i va apostar per reforçar la capacitat de resposta de l'Ajuntament amb més múscul en organització, planificació i recursos en àmbits com ara la brigada, la neteja i la seguretat. En el torn de paraula, els veïns van expressar sobretot la seva preocupació per la brutícia i l'incivisme als carrers del barri.
1: Arriba l'estiu i la calor, però la programació activitat no s'atura. Aquest juliol torna a la programació a Ripollet l'Estiu Viu amb una quarantena d'activitats.
3: Sota el nom a Ripollet l'Estiu Viu, la ciutat s'omplirà des de finals de juny i durant tot el mes de juliol d'activitats, tallers, festes i altres propostes organitzades des dels diferents departaments de l'Ajuntament de Ripollet. Un programa que arriba coincidint amb l'inici de les vacances escolars i que es durà a terme a espais i equipaments municipals. Compta amb activitats per tots els públics, organitzades des del Departament de Cultura i Patrimoni, Salut Pública, Joventut, Esports i Participació Ciutadana. Entre les novetats hi ha un cicle de conferències sobre curiositats del món de l'art i sessions de ioga i pilates a la gespa de la piscina d'estiu.
1: Una de les principals iniciatives d'aquest programa, justament, és l'Estiu en Moviment, que enguany celebra una nova edició.
3: L'Ajuntament de Ripollet, en col·laboració amb diferents centres d'atenció primària, torna a posar en marxa aquest mes de juliol el programa Estiu en Moviment, una iniciativa destinada a promoure el benestar físic i mental de les persones de més de 65 anys. La proposta es durà a terme de l'1 al 30 de juliol i combinarà sessions d'exercici físic a l'aire lliure i tallers de memòria amb l'objectiu de promoure uns hàbits actius i saludables durant l'estiu. Les activitats físiques es duran a terme entre diferents punts del municipi en horari de 9 a 10 del matí, els dimarts i dijous al Parc d'Ensem Claver, davant del CAP Ripollet Centre, i els dimarts i divendres al Parc d'Oriol Martorell, al barri dels Pinatons. Les activitats seran conduïdes per professionals de fisioteràpia i monitors i monitores de Ripollet Esport. A més, els dimecres, en el mateix horari, el CAP Ripollet Centre, a la segona planta, acollirà un taller de memòria impartit per la psicòloga i referent de salut comunitària del centre.
1: Arriba Sant Joan i enguany l'Associació Sardanistes per Ripollet serà l'encarregada de portar la flama del Canigó a Ripollet. Com anirà això?
3: L'Associació Sardanistes de Ripollet serà l'encarregada d'organitzar enguany l'arribada de la flama del Canigó al municipi. L'entitat agafa el relleu en la tercera edició d'una tradició recuperada pels Diables de Ripollet el 2024, coincidint amb el 40è aniversari de la colla. Una de les novetats enguany és el disseny d'un logotip propi de la flama del Canigó a Ripollet, amb la voluntat que es mantingui en els pròxims relleus organitzatius. La flama arribarà el 23 de juny i recorrerà a Ripollet en una cercavila popular que sortirà de la plaça d'Emma Maleras i acabarà a les antigues pistes de l'Esbar amb la participació d'una vintena d'entitats i col·lectius. A banda, un cop caigui la nit, la festa i la pólvora s'apoderaran de Ripollet sense tampoc oblidar la coca de Sant Joan, la tradicional revetlla de Sant Joan. A partir de les 8 comença la revetlla de Sant Joan al Parc del Brollador. A les 9 també començarà tota la programació que aportarà fins a altes hores de la matinada amb DJs, etc. Com no, a les 12 també es farà l'encès de la foguera. El Centro Aragonès també fa la seva pròpia revetlla a partir de les 9 del vespre al propi Centro Aragonès. I ara escoltem a Jordi Soldevila, secretari de Sardanistes de Ripollet, precisament parlant de l'acte de la flama del Canigó aquí a Ripollet.
7: Que si el voleu tots i totes, pues que sigui ja com el logo que ens passem com de la flama. És la nostra proposta que fem enguany, és una proposta nova per intentar crear una imatge de la flama. I després també una de les altres coses és com enguany pues, som els sardanistes, doncs el lema d'aquesta flama és Som i serem, perquè és una mica reflecteix doncs, una dels versos més famosos de la Santa Espina, que és una de les sardanes i himnes del nostre país, i per tant doncs, és una mica per fer també doncs, aquesta menció. I després hi ha un altre aspecte molt peculiar d'enguany, és que farem un cercavila per portar la flama fins a l'acte final. I després, com veieu, hi ha moltes persones i col·lectius aquí participants. Com sabeu, és una iniciativa que sempre en els últims darrers anys doncs, va ser una iniciativa que va recuperar els Diables, però que hem agafat nosaltres el testimoni, és la tercera edició després d'aquesta recuperació. Sobretot és una iniciativa que organitzem des de les entitats de cultura popular catalana, però enguany hem volgut sumar a molts i altres col·lectius. En total sumem fins a gairebé una vintena de col·lectius i d'entitats de Ripollet.
1: Després sabrem molt més de com s'ho muntaran aquest any a sardanistes de Ripollet i aquesta Revetlla Sant Joan que es presenta més tan colorosa. I relacionat també amb Sant Joan, avisar que el pròxim dimecres 24 és festiu, per la qual cosa el mercat setmanal s'avança dimarts.
3: Amb motiu de la festivitat de Sant Joan, el mercat setmanal previst pel pròxim dimecres 24 de juny se celebrarà excepcionalment el dimarts 23 de juny en el seu horari habitual. Com sempre, podreu passejar per les diferents paradetes, comprar fruita, pollastres o uns bons xurros a primera hora.
1: Anem a fer una ullada a la residència perquè s'ha fet una d'aquestes visites periòdiques. Anem a veure, Marc, com avancen.
3: Les obres de la futura residència i centre de dia per la gent gran dels Pinatons continuen avançant a bon ritme i entren en una nova fase d'execució. Així ho van poder comprovar durant la visita d'obres de la darrera setmana l'alcalde Luis Tirado, la tinenta d'alcalde de Drets Socials Sònia Martín, el tinent d'alcalde Roger Balló i la regidora de gent gran Bàrbara González, acompanyats de personal tècnic municipal, de la direcció de l'obra i de l'empresa constructora. Actualment s'estan duent a terme els treballs de col·locació dels tancaments exteriors, com la instal·lació de les finestres i portes dels balcons, així com les diferents instal·lacions interiors de l'edifici. Paral·lelament, també s'està treballant en la finalització de les primeres façanes que ja permeten apreciar la imatge final que tindrà el nou equipament. La residència comptarà amb 100 places residencials i 32 pel centre de dia, en unes instal·lacions modernes, funcionals i dissenyades per oferir el màxim confort i benestar a les persones usuàries. La previsió és que les obres finalitzin durant el darrer trimestre d'aquest any. Mentrestant, l'Ajuntament continua treballant en la definició del model de gestió i en la planificació de l'equipament i el mobiliari necessari per la seva posada en funcionament.
1: Ahir dimecres, la Biblioteca Municipal va celebrar la cloenda dels clubs de lectura i, a més, va comptar amb la participació de l'escriptora Care Santos.
3: La sala de la biblioteca es va omplir de persones que han participat durant aquest curs en els diferents clubs de lectura que ha organitzat la biblioteca. Els assistents van compartir impressions sobre l'amor que passa de Care Santos, una novel·la que parla de la història real d'amor dels seus pares. Un relat intens i ple de memòria, vincles i emocions que ha captivat a les lectores. Una trobada propera i plena de complicitat que posa punt i final als curs de lector de la millor manera possible. La trobada s'ha dut a terme gràcies al programa Lletres en Viu de Lletres Catalanes.
1: La darrera setmana es va fer una nova campanya de donació de sang. Quines han estat les xifres, Marc?
3: La campanya del Banc de Sang i Teixit celebrada el passat dimecres 10 de juny a Ripollet va reunir 63 persones. D'aquestes, 48 van donar sang i 10 plasma. I 4 ho feien per primera vegada. En total, 154 pacients se'n podran beneficiar segons les dades publicades pel Banc de Sang. El Banc de Sang recorda que el plasma és actualment tan necessari com la sang i fa una crida als donants habituals perquè alternin les donacions de sang i plasma. De fet, la donació de plasma és molt semblant a la de sang, tot i que una mica més llarga, i es pot fer amb més freqüència, cada 15 dies. La propera donació de sang a Ripollet serà el dijous 2 de juliol, de 5 de la tarda a 9 al Centre Cultural. Les reserves es poden fer a la web del Banc de Sang i Teixits.
1: Èxit del primer concurs de cuina d'aprofitament del mercat municipal. A més, podem donar fe perquè divendres vam poder gaudir de les paelles realitzades pels alumnes del PFI de cuina.
3: Desenes de persones van degustar divendres al matí un centenar de racions de paella del concurs de cuina d'aprofitament i producte de proximitat preparades al mercat municipal pels alumnes del PFI de cuina de Ripollet Impulsa. Els paradistes del mercat van fer de jurat de les diverses varietats de paelles, marisc, mar i muntanya i pop i gambes. Resulta en guanyadora la primera, que anava acompanyada d'una maionesa tanyida amb tinta de calamar.
1: I dijous passat es va celebrar la festa final del projecte QM.
3: El projecte QM, Cultura Emprenedora a l'Escola, és una iniciativa que fomenta la cultura emprenedora i els valors de cooperativisme entre l'alumnat del cicle superior d'educació primària, que ha posat punt i final a una nova edició amb la festa de Cluenda celebrada el passat dijous. Durant l'acte, l'alcalde de Ripollet, Luis Tirado, la presidenta de l'àrea promoció econòmica, Eva Herrera, i el regidor d'Educació, Òscar López, van fer el lliurament dels diplomes de participació a l'alumnat de les escoles Gassó i Vidal, Tiana de la Riba i FADAC Ripollet, en reconeixement de la feina desenvolupada al llarg del curs. L'escola Clavé no va poder assistir, però han rebut el diploma durant aquesta setmana. A través d'aquest projecte, els nois i noies han creat i gestionat les seves pròpies cooperatives escolars, treballant competències com la iniciativa, el treball en equip, la presa de decisions, la creativitat i el compromís social.
1: I dimarts, l'alcalde Luis Tirado i el regidor d'Educació, Òscar López, van visitar l'escola Escorcell i Verdalot amb motiu del lliurament al centre del llibre Què m'expliques als nostres contes?
3: La publicació és el resultat de la feina de més de 460 alumnes a diversos centres educatius de Ripollet que han participat en la recopilació de relats tradicionals de diferents cultures i en diverses llengües com l'àrab, l'anglès, el castellà, el francès, el soninqué, el portuguès, l'ucraïnès, l'urdu i acompanyats de la seva traducció al català. L'alumnat de l'aula d'acollida va ser l'encarregat de presentar aquesta iniciativa que posa en valor la riquesa lingüística i cultural del municipi. Durant la visita es va fer entrega dels exemplars del llibre a l'escola. El llibre també s'ha distribuït a tots els centres participants. Aquest és un projecte que s'emmarca en les activitats impulsades amb el Dia Internacional de la Llengua Materna dins del Pla Educatiu d'Entorn, desenvolupat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet.
1: I el Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset va celebrar divendres la graduació de l'alumnat de secundària.
3: La sala del Centre Cultural es va omplir divendres a la tarda de flaixos i aplaudiments en l'acte de graduació d'una vintena de llarga d'alumnes graduats d'educació secundària obligatòria del Centre de Formació d'Adults Jaume Tosset. Durant l'acte es van lliurar les titulacions, les ordres, els birrets de graduació i els diplomes, entre la satisfacció d'amics i familiars. Un cop finalitzat el lliurament de diplomes, l'alumnat i el professorat van celebrar el final de curs amb un sopar a la plaça Joan Abat, on hi ha el Centre de Formació.
1: I divendres va haver festa grossa al pavelló Joan Creus, que va acollir la trobada de dansàries de Ripollet amb 10 edicions ja.
3: L'activitat va reunir prop de 400 alumnes al cicle mitjà de les escoles públiques Tiana de la Riba, Gassó i Vidal, Enric Tatxé i Pol, Josep Maria Ginesta, Escorcell i Bartalot i Ensem Clavé. L'espectacle és el resultat del treball desenvolupat durant tot el curs a les classes de música i incloure la interpretació de 8 danses i 7 interdances, combinant dansa tradicional, música moderna i expressió corporal. La iniciativa té com a objectiu fomentar el sentit rítmic, la coordinació motriu, el treball en equip i la convivència entre alumnes de diferents centres.
1: L'Escola de Música de la Societat Coral del Vallès acomiada del curs cantant, tocant i ballant.
3: La Societat Coral del Vallès acomiada el curs el passat divendres en un concert de festa a la plaça Clos de 6 a 8 de la tarda en una trobada informal marcada per la passió per la música i les ganes de compartir. Hi van participar el combo de Little Violet, el conjunt de guitarres i alumnes de l'aula de cant amb un micro obert a qui es va animar a cantar. El repertori va ser variat amb música experimental, peces de sau, bisos i moltes ganes de tocar, cantar i ballar. Entre cançons, balls i bona companyia també es van servir cireres, crispetes i galetes. L'escola commemora enguany els 10 anys de la seva fundació, mentre l'entitat ja prepara la celebració dels seus 150 anys el 2027.
1: I la Careta va protagonitzar el cap de setmana la Careta Teatre i Circ, que va omplir el Teatre Auditori en diferents funcions de circ i teatre.
3: Són les estrenes de final de curs en una marató d'espectacles que reivindica el circ i el teatre com a espais d'expressió, crítica social i refugi. Des de la Careta defensen que el circ també serveix per reivindicar drets, donar veu a qui no en té i parlar de temes que sovint costen per posar damunt de la taula. L'entitat també reivindica la necessitat de poder disposar del teatre auditori per assajar i culminar el procés creatiu dels grups. Les representacions teatrals continuaran el 10 i 11 de juliol. El donatiu per les funcions és de 6 euros i l'entrada és gratuïta pels socis de la Careta. Les localitats es poden adquirir al Centre Cultural o a la taquilla del Teatre Auditori mitja hora abans de cada funció.
1: I l'Escola Popular de Rizal i la PA de Cerdanyola-Ripollet va celebrar dissabte la seva festa de final de curs.
3: Va ser a la placeta de davant del centre. Durant el curs, una quinzena d'infants participen habitualment en aquest espai popular d'acompanyament educatiu que funciona els dimarts i dimecres a la tarda. Pel matí, infants i joves van acomiadar el curs dibuixant la casa dels seus somnis, fent jocs d'esplai i creant personatges imaginaris a partir de dibuixos comunicats compartits i fets a cegues. Els grans també van preparar pancartes i van participar en activitats vinculades a la defensa del dret de l'habitatge. Després d'un dinar popular, la jornada va seguir amb bingo musical i música amb DJ Saurus.
1: I passem als esports.
3: El pròxim 18 de juny, de 7 de la tarda a 2:15 PM, a la sala d'actes del Centre Cultural, acollirà una nova sessió informativa per donar a conèixer els recursos i les eines de suport disponible per a les entitats esportives, tant pel que fa a la gestió interna com a l'accés de sol·licitud i gestió de recursos públics. La trobada s'adreça a entitats esportives sense ànim de lucre i entitats esportives locals que disposin d'una secció esportiva inscrita. Per confirmar l'assistència, ho indica la persona que hi assistirà en representació a l'entitat, que l'envia un correu a l'electrònic a Esports. Aquest cap de setmana s'ha disputat el Campionat de Catalunya de dobles mixtos amb la participació de tres parelles ripolletenques. A la categoria Lavina, Lucas Pardós van portar la competició en ple de victòries formant parella amb Imani. A la categoria infantil van participar Guillermo Pimentel fent parella amb l'Ariadna Arnau i Lot Gené fent parella amb l'Elsa Benet. Totes dues parelles van fer una meritòria competició aconseguint la cinquena i setena posició respectivament. El Club Futbol Ripollet ha fet oficial la incorporació de Tito Lossio com a nou entrenador per al primer equip de Primera Catalana. Lossio compta amb una destacada trajectòria a la banqueta, on ha dirigit a la Unió Esportiva Sants, a Tercera Divisió, i a Primera Catalana, o també al Martinenc, a Primera Catalana. Les jugadores de l'infantil A femení del futbol sala Ripollet s'han proclamat campiones de Catalunya després de guanyar la final de Copa per 1-0 contra el futsal Almacelles. Les noies van fer vàlid l'únic gol del partit en una final de Copa molt apassionant. I tanquem amb un gran cap de setmana pel Club Hoquei Ripollet, que ha fet història aixecant dos títols de campions de Catalunya en dues categories. En primer lloc, el prebenjamí A es va proclamar campió de Catalunya a Olot, mentre que l'infantil A va aconseguir guanyar la Copa Catalana de Plata.
1: I ara acabem, darrer minut, per l'agenda.
3: Comencem dissabte a 11:15 PM al Centre Cultural amb workshop fotografia gastronòmica a les 12. A les 6 hi ha karaoke popular al local. De 7 a 12 a la nit de la nit tenim Fira Més Que Tapes a les pistes de l'Esbar i seguidament el fi de festa amb El Último Tributo. Ja diumenge tenim a les 11 visita taller al Simulí d'en Rata i acabem amb dimarts 23 perquè serà el torn de l'arribada de la Flama del Canigó amb la cercavila popular, que començarà a la plaça de Mamaleres i acabarà a les pistes de l'Esbar amb un acte final. A partir de les 9 tindrem la revetlla de Sant Joan al Parc dels Pinatons i també la foguera a les 12. El Centre Aragonès també celebra la seva pròpia verbena a les 9 al Centre Aragonès.
1: Doncs amb això ja hem acabat el resum informatiu, aquest flash. Moltes gràcies, Marc.
3: A tu, Toni.
1: Fem una pausa i de seguida rem a la primera de les nostres convidades, la defensora de la ciutadania, Núria Blasco.
0: El 91.3 Info Setmanal. A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melània.
8: Longplay, donde podrás escuchar la mejor música disco, funky, techno, pop internacional y nacional en versiones extended, inéditas, de importación y remixes. De la mano de Rafa Quintero en Ripollet Radio, 91.3 de la FM y en ripolletradio.cat. El segundo y cuarto lunes de cada mes, de 17 a 20 horas. Longplay, la música 80 como nunca la has escuchado.
9: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio. Mama, quiero ser artista. Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
10: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
11: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera por un beso de ella aunque solo uno fuera.
12: Hola, sóc Ramon Argenter. Us espero tots els dimecres i dijous de 10 a 1 del migdia a la sintonia de Ripollet Ràdio, on escoltarem els millors èxits musicals de tots els temps. Si em vols acompanyar, ens trobarem tots els dimecres i dijous al 91.3 de l'FM, amb els matins pop rock.
13: Serendípia, el enigma ancestral, donde la magia y la historia se dan la mano. Desde leyendas encantadas hasta sortilegios antiguos, investigamos secretos, conexiones místicas, antiguos enigmas y civilizaciones perdidas. Únete a nuestro fascinante viaje hacia lo desconocido, el primer y tercer miércoles de mes en Ripollet Radio, a las 8 de la noche.
14: Ara no tens excusa. Siguis on siguis, facis el que facis, no et perdis mai un programa de Ripollet Ràdio. Som les 24 hores del dia amb tu. Escolta'ns online o a la carta des de ripolletradio.cat.
15: El 91.3, infosetmanal.
1: I ara volem parlar d'aquest servei, de la Defensora de la Ciutadania, amb la seva responsable, la defensora Núria Blasco. Què tal? Benvinguda.
16: Hola, bona tarda.
1: Com a venir un cop a l'any, tenim per aquí, eh?
16: Sí, sí.
1: Què tal? Moltes queixes? 56, segons la memòria. Això és bo o dolent?
16: Bueno, jo penso que és sa. Més que bo o dolent, penso que és sa, perquè això és un indicatiu de que el servei de defensora continua utilitzant i que la gent sap que existeix aquest servei, i és bo que la gent reclami, que digui el que no està bé, perquè penso que és una manera de millorar.
1: Això, anem a recordar la gent, és un servei que és independent i que el que fa és fiscalitzar l'Ajuntament, perquè tu no treballes a l'Ajuntament, sí. Ets una persona independent, a més professional també, sí, del món del dret, i tu el que fas és escoltes,
16: sí, sí,
1: les queixes.
16: No, exactament, són més aviat coses que tenen els ciutadans que han posat alguna cosa contra l'Ajuntament, o sigui, en l'Ajuntament, en alguna instància, jo que sé, de tema d'escombreries, tema de, per exemple, patrimonial d'una caiguda, alguna sanció, per exemple, el tema de, per exemple, ara quan són el tema de les beques de menjador, el tema per, quan vénen les casals, o sigui, tot tema de coses que tenen a veure, que es tramiten a l'Ajuntament i que potser pues, no han respost, no han tingut la resposta dient, o pensa la gent que, bueno, que se l'has d'escoltar, llavors si no han respost, pues, bueno, intervenc jo perquè, bueno, perquè sigui la cosa més àgil.
1: La Palma se l'emporta al porta a porta, una altra vegada, no?
16: Sí, aquest any ha sigut el tema estrella, per desgràcia, el tema estrella, el porta a porta, sobretot per la pujada de la taxa d'escombreries. I una cosa que vaig dir que és molt important i que també ho vaig dir en el tema del ple, i ho repeteixo aquí perquè penso que és molt important, estem parlant de l'any, o sigui, de l'any 24, perquè estem en el 2000, perdó, del 25. Llavors, segons l'ordenança municipal que n'hi havia tres supòsits, i era per al tema de la pujada de les escombreries. Llavors, segons l'ordenança que n'hi havia tres supòsits, si tu reciclaves 52 vegades i 6 vegades de rebuig, 52 d'orgànic i 6 de rebuig, et cobraven el rebut de 133/23. Si feies 52 vegades d'orgànic però no havies fet el rebuig, et feien un recàrrec d'un 10%. I si no arribaves a les 52 vegades d'orgànic, ja et carregaven un 15%. Per què dic això? Perquè com els contenidors de rebuig no funcionaven, doncs no està de més que la gent miri que ha pagat del rebut, i llavors després, per comprovar quantes vegades s'ha reciclat, pot anar al on es donen les bosses del porta a porta i allà que demanin quantes vegades s'ha reciclat. Uh-huh. En funció d'això, si potser l'han cobrat aquest 10%, no és que sigui un import molt gran, però són 13 euros en 23, uh-huh, doncs poden fer una instància a l'Ajuntament i reclamar-ho a veure què passa, uh-huh, perquè jo penso que això és una cosa interessant.
1: Perquè el tema és, el que no funcionava era el detector aquell que, de
16: no,
1: la
16: tàrcia,
1: no?
16: Una cosa és el tema de l'orgànica, com uh-huh, i una altra cosa és el tema dels contenidors de rebuig, que pràcticament no han funcionat mai. Llavors, clar, s'està cobrant un servei quan no funciona. Uh-huh. Llavors, clar, aquest recàrrec entenc jo que no hauria d'estar.
1: Molt bé.
16: I llavors, algunes persones han reclamat per això i, bueno, s'ha vist això. Llavors ho dic, bueno, públicament, perquè jo ho vaig dir, però que penso que és una cosa important i que la gent faci una instància i que acrediti que primer que miri quantes vegades s'ha reciclat i si està dintre d'aquests límits, doncs ho pot reclamar.
1: Després, la brutícia. Les queixes és perquè l'Ajuntament no neteja, mm, o perquè l'Ajuntament no neteja el que,
16: bueno,
1: el que els incívics s'embrutant.
16: Jo penso que és un peix que es mossega la cua, perquè jo penso que cada vegada la gent està més enfadada, i la gent quan també està molt enfadada tampoc fa el que li toca. Uh-huh. Llavors és com un peix que es mossega la cua. Jo penso que neteja, sí que es neteja bastant, però també és veritat que cada vegada, si mirem a lo millor com ha anat l'evolució, en aquest sentit potser ha anat a pitjor. Perquè cada vegada si et fixes on està instaurat el tema del porta a porta, cada vegada anem més brutícia als carrers, i això, pues, jo penso que ha anat en augment. I llavors és com un peix que es mossega a la cua. Quan a vegades la gent s'enfada o està enfadada, pues a vegades, no sé, pues a vegades ni recicla el que reciclava abans. I això és un problema per tots, clar.
1: Hi ha un altre tema que està en l'aire, que no sé si es reflecteix en les teves queixes, però és la burocratització, la suposada lentitud que té l'administració, que en lloc d'anar més ràpida sembla que vagi més lenta.
16: Sí, això també és una cosa que, clar, el volum de, bueno, de, suposo que de l'administració cada vegada és més gran, el tema de la burocràcia, de, també del tema de resoldre les coses, potser la falta de personal fa que moltes vegades no resolguin les coses en el procediment adequat. Ja independentment que t'agradi o no la resposta, que són coses diferents, però sí, com a mínim, respondre penso que és una de les coses, bueno, perquè és un tema de respecte cap als ciutadans en aquest sentit.
1: És veritat que es queixen més les dones que els homes?
16: Bueno, depèn, això va anys, a vegades és una mica, no n'hi ha molta diferència, és una cosa que està bastant a la part, no n'hi ha molta diferència d'una cosa a l'altra, a vegades depèn, però no és una diferència molt, no és un greu molt comparatiu, o sigui, és una cosa bastant equilibrada.
1: Parlem de 56 intervencions, aquí n'han d'haver algunes de fàcil solució, però algunes potser més complexes, no?
16: Sí, a vegades algunes són que et fan la consulta, perquè clar, també reitero que a part del tema de defensora com a tal, per al tema de l'Ajuntament, també per al tema de la formació que tinc, doncs a vegades venen temes que no són per a un tema de l'Ajuntament, sinó que la gent necessita informació per saber cap a on s'ha d'adreçar. M'explico? Llavors, doncs, fas una mica d'assessorament del problema que té aquesta persona. Llavors, clar, a vegades si són aquest tipus de consultes, es resolen al millor en el moment, o al millor algú després ho necessita, doncs pot tornar a venir. I després n'hi ha temes de queixes o de coses que es plantegen que es resolen molt ràpid, perquè arrel de la intervenció donen resposta, i a lo millor en altres qüestions que s'ha de fer una mica més de seguiment per tancar el tema.
1: Tema de drets socials, Hi ha vegades que hi ha urgències, hi ha necessitats de que coses es resolguin molt ràpid,
16: sí.
1: O hi ha incomprensió de perquè algunes persones se les ajuda, a unes altres no, sobretot si et diuen a tu que no, doncs pues clar, t'enfades.
16: Sí.
1: Quina és una mica el fons de les queixes?
16: El tema del fons de la queixa a vegades és el tema de l'habitatge, però ja sabem que aquest tema ja no és un tema que depengui directament de serveis socials, sinó que és un tema més extens i per malauradament més problemàtic, perquè no n'hi ha una resposta com a tal. Per molt que estem la plataforma de Mediem, o sigui, el tema d'habitatge i tot això, la gent ja ho ha dit més d'una vegada, pot tenir reconegut el dret, però si no n'hi ha recursos, doncs la cosa es queda buida de contingut. I després també, doncs, a vegades, persones que a vegades estan en una situació vulnerable, o llavors a vegades el tema de la targeta moneder, a vegades persones que han rebut algun tipus de prestació i potser li reclamen una part que potser han canviat les seves circumstàncies, però normalment intenten respondre força ràpid, tenint en compte que els recursos són els que són.
1: Anem a veure les persones que et venen. Les persones que et venen coneixen el servei?
16: Sí, moltes vegades sí, coneixen el servei, i altres vegades les deriven perquè diu que serà la defensora. A vegades, com el boca a orella, funciona, i a vegades una mica tot. A vegades la gent sap que està perquè està publicat a la web de l'Ajuntament, o sigui, ja està la informació posada, i també és veritat que ja portem uns anys, amb aquest serà ja cap al 7è any que anem, amb la qual ja, bueno, ja té, bueno, la cosa ja, la gent ho coneix, i a vegades pues, també gent que la deriva, pues vés-en allà que t'ajudaran, no? Això també és una...
1: I el funcionament de l'Ajuntament es coneix? O l'Ajuntament ho explica bé?
16: En quin sentit vols dir?
1: Doncs si la gent coneix exactament doncs, quines són les competències de l'Ajuntament, quins són els temps, a quin lloc ha d'anar a presentar-se, com adreçar-se...
16: Bueno, bàsicament les persones com, és a través de la UAC on han de presentar la instància, o sigui, quan una són dues coses. Quan tu has d'anar a l'Ajuntament perquè tu vols fer una reclamació a l'Ajuntament de lo que sigui, pots anar directament a l'Ajuntament i posar, pues, no sé, el tema d'escombreries, el tema d'un gual, un tema d'una multa, un tema de responsabilitat patrimonial que m'he caigut pel carrer. Llavors, això és el procediment que té l'Ajuntament, per una banda. I ho han de presentar a la UAC, llavors a partir d'aquí es deriva al departament oportú. Es deriva allà on toca la instància, allà al departament que toqui. Quan, per exemple, després l'Ajuntament no respon, paral·lelament les persones poden fer una instància de defensora, llavors en aquesta instància diuen, doncs vaig posar a tal data un expedient i no m'han contestat. Uh-huh. Llavors, és quan intervinc jo, i llavors hem en plena una instància de defensora perquè jo pugui tenir accés. També ho puc fer d'ofici, uh-huh. Si veig un tema que és molt greu, també la persona ho puc fer d'ofici, però normalment les persones, perquè quedi constància i després tancar els expedients, s'ha de fer d'aquesta manera. I les persones, normalment és a través de l'AGUA quan presenten les instàncies, que n'hi ha un únic lloc per rebre les queixes, les instàncies, a través de l'Ajuntament, i després a partir d'aquí això ja és un funcionament intern de l'Ajuntament que ho distribueix allà al uh-huh. funcionament intern de l'Ajuntament, que jo amb això no tinc res a veure. Uh-huh. Funciona així.
1: Anem a recordar com contactar-te. Quins són els canals?
16: Doncs els canals està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament. També tenim un telèfon de defensora,
1: un WhatsApp.
16: Telèfon i WhatsApp, uh-huh. les dues coses, que és el 683-62-217 i el correu electrònic és defensora@ripollet.cat. Uh-huh. Llavors estem allà arribant també és veritat que tenim un temps limitat, no estem moltes hores allà, no tenim més recursos. O sigui, ojalà poguéssim estar més temps, que ja és una cosa que vam demanar, per poder ampliar, i llavors que podria donar-se un servei molt més ampli. Llavors a través d'aquests canals es poden contactar, i quan estem els dilluns o divendres i demés, pues atendrem les persones. I també, evidentment, no vull deixar d'anomenar el Francisco, perquè uh-huh. és un gran suport, i entre tots dos pues fem un equip a Ipinya i estem ahí.
1: El Francisco és l'administratiu de tota la vida de l'oficina,
16: de
1: no?
16: Sí.
1: Molt bé.
16: Sí, sí.
1: I crec que deixes de comentar la portada de la memòria,
16: cosa,
1: no?
16: Una cosa molt important que volia comentar, perquè totes les memòries que fem sempre posem una foto que sigui representativa de Ripollet. Uh-huh. Llavors, clar, tenir una foto bona pues no sempre és fàcil, i llavors aquest any, bueno, com altres vegades, vam contactar a Acció Fotogràfica de Ripollet, uh-huh. i es va cedir una foto molt amablement el Jorge Martín, i des d'aquí pues el volia fer el nostre l'agraïment, perquè, bueno, perquè això és possible. I la foto és molt xula, la portada que ho hagi vist, que és la foto del mercat, o sigui de l'auditori, el que va ser el mercat de l'auditori, uh-huh. i bueno, és una cosa que penso que és d'agraïment.
1: I aquesta memòria està penjada com les anteriors a la pàgina web.
16: Sí, sí, totalment.
1: Doncs Núria Blasco, defensora de la ciutadania, moltes gràcies per venir aquí a explicar-nos les queixes que hi ha sobre l'Ajuntament i com es resolen o com es canalitzen.
16: Molt bé.
1: I quin és el servei que t'ofereixes. Moltíssimes gràcies.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Perfecte, doncs nosaltres ara mateix anem a contactar directament amb Toni Morral, en representació a la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, que crec que tenim el telèfon ja, Jordi. Molt bé, doncs contactem de seguida amb ell, amb el Toni Morral. Toni, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Gràcies per atendre'ns. El dilluns vinent teniu un acte aquí a Ripollet, al Centre Cívic, per demanar suport a aquesta Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, perquè Ripollet ha estat mobilitzat i significat en favor d'Ucraïna, però és veritat que ara, per desgràcia, fa temps que no ens sentíem parlar, i mira que la situació doncs no ha millorat gaire, no, Toni?
17: No, més aviat està empitjorant, és a dir, ja porten més de 4 anys de guerra, un poble que està resistint a l'ocupació, diguem-ne, de l'imperi rus, i la situació, doncs, és complexa, i per tant ens sembla que cal activar, diguem-ne, una resposta de la ciutadania europea davant de la situació que estava el poble d'Ucraïna, ja també perquè s'hi juga Europa amb aquest conflicte bèl·lic. Per tant, en aquest sentit, el que estem és estem participant en l'organització d'un comboi caravana organitzada, diguem, a nivell europeu, per portar recursos que siguin pal·liatius, diguem-ne, a la guerra, i que ajudin, diguem-ne, al poble ucraïna a suportar, diguem-ne, les dificultats que en aquests moments estan passant.
1: En què consistirà aquest acte? Entenem que parla d'aquest comboi, no?
17: Sí, aquest acte, la idea és... El comboi aquest s'està organitzant, diguem-ne, per aquesta tardor, i és una activitat que s'organitza, diguem-ne, a partir de la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna, que és una organització, diguem-ne, que agrupa a sindicats i associacions i entitats de nivell de diferents països europeus, i nosaltres des d'aquí a Catalunya estem intentant promoure, diguem-ne, el màxim suport en aquesta caravana. I en aquest sentit, la reunió del dilluns de la setmana que ve es tracta per veure, per primer informar exactament de l'organització d'aquest convoi caravana, i a la vegada doncs, veure doncs, quina participació podem promoure des del municipi de Ripollet i Cerdanyola. Mm-hmm. No només des de, ens interessa el suport doncs, institucional, de sindicats, d'entitats i també de la ciutadania. Per tant, el que farem és una reunió informativa i explorativa de les possibilitats, diguem-ne, de participació doncs, dels dos municipis en aquesta caravana que s'està organitzant per aquesta tardor.
1: I quina és la idea, en qualsevol cas, perquè la gent no entengui, de què durà aquest convoi?
17: Mira, d'entrada mirarem de respondre a les necessitats que el poble d'Ucraïna necessita en aquests moments. Per tant, la concreció exactament de material ens el faran saber ells, que fonamentalment és temes de salut, segurament també.

0: i a les organitzacions d'Ucraïna perquè tens de saber que estem en coordinació permanent, òbviament, i per tant doncs, ens fan saber en concreció quin és el material que necessitaran i nosaltres farem arribar, diguem-ne, a la ciutadania. Mirem de buscar la col·laboració d'empreses, d'entitats, d'associacions, de ciutadania per intentar tenir el màxim suport possible.
1: I des de la xarxa europea de solidaritat amb Ucraïna, com valoreu els diferents governs i sobretot doncs, a nivell d'instàncies europees? Doncs sembla que mirin una mica cap a l'altra banda encara amb el tema d'Ucraïna.
0: Bé, és un tema que cada vegada constatem que hi ha més suport. Uh-huh. Hi ha més suport tant polític com social al poble d'Ucraïna. I no ha estat fàcil, diguem-ne, perquè és tot un procés, però la gent està constatant, diguem-ne, el valor de la resistència d'un poble que resisteix, diguem-ne, a ser ocupat per un imperi i l'imperi rus en aquests moments per la via de la força. Ja són més de 4 anys, hi ha molt dolor i per tant constatem, diguem-ne, amb una certa satisfacció que cada vegada hi ha més suport, diguem-ne, al poble d'Ucraïna per part d'Europa. I per tant anem a aprofitar també aquest moment per donar un impuls important doncs a nivell organitzatiu, coordinant, diguem-ne, recursos de diferents països, de diferents associacions, també el món sindical està molt compromès en aquest sentit per impulsar, diguem-ne, aquesta caravana que volem que tingui molt de ressò i que no només sigui, diguem-ne, un espai per aportar recursos generadors d'energia, temes de sanitaris i el que d'alguna manera ens puguin requerir, sí, que òbviament aquest és l'objectiu, sinó també que sigui com un gest, diguem-ne, de suport social i polític del poble d'Europa al conflicte d'Ucraïna. Mm-hmm. Perquè Europa s'hi juga molt en aquest conflicte. Perquè, d'alguna manera, Ucraïna és un poble que està, és una nació que està ubicada en el mar d'Europa. Mm-hmm. I per tant aquí també hi ha un tema d'intentar defensar el que són els drets, les llibertats i la democràcia doncs també en el poble ucraïna. Per tant, Europa en aquest sentit, en aquest conflicte també s'hi està jugant molt.
1: Doncs ojalà s'acabi la guerra i ojalà s'acabi aviat el patiment, i en qualsevol cas hi ha aquesta iniciativa el pròxim dilluns per la tarda al Centre Cívic del Pont Vell, doncs aquesta trobada per explicar aquest comboi que es vol enviar cap a la tardor i demanant una vegada més la implicació de les entitats i ajuntaments i els veïns de Ripollet i Cerdanyola, que de ben segur respondran. Moltíssimes gràcies, Toni Morral, per atendre'ns.
0: Moltes gràcies a vosaltres per fer-vos ressò de la nostra iniciativa.
1: Molt bé, un plaer. Moltíssimes gràcies. I nosaltres ara, quan som a tocar a les 6 de la tarda, 5 minuts, fem una breu pausa i de seguida rebem a la directora de la Biblioteca de Ripollet, Elisabet Vázquez, per parlar de la Japan Week i també del fi de curs de la biblioteca, que ha tingut, entre altres, un celebrat fi dels clubs de lectura que ha registrat, doncs, una vegada més, un gran públic. Doncs de seguida en parlem, l'Elisabet.
2: El 91.3, Info Setmanal.
3: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
4: Y el del medio de los chichos.
3: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Muy bonitos los jueves, sí señor.
4: ¡Ay, qué bonito!

0: 3 graus. Que gaire si sona, que no sona. Montserrat, que no sona.
1: A veure, què no sona, papa?
0: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són 3.
1: Però què dius, terneros? Los 3 tenores, papa, de Ripollet.
0: Això. Però quina hora és?
1: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
2: A Ripollet Ràdio, els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el 7è art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El 7è art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
3: El 91.3, Info Setmanal.
4: Pràcticament les 6 de la tarda i ara tenim aquí l'Elisabet, la directora de la biblioteca, per parlar de la Japan Week o la Ikigai. Anem a recordar el nom aquest, què vol dir?
5: Sí, Ikigai Japan Week, que vol dir, és una paraula japonesa, que vol dir, bueno, pau, salut, alegria, és una mica la... la mentalitat japonesa aquesta de tindre-ho tot en ordre, per ser feliç, per ser... De fet, ara és una paraula que quan la vam començar a fer servir fa 7 edicions que fem l'Ikigai, no s'escoltava molt, i ara hi ha molts llibres i hi ha una escola de dansa aquí a Ripollet ara que porta aquest nom, o sigui que és una paraula que sona molt més ara.
4: Són aquests neologismes que anem incorporant, sí. Perquè a més no, clar, no té traducció, per dir-ho així,
5: sí,
4: la té,
5: sí, clar,
4: conceptualment, però no hi ha una paraula que correspongui.
5: No, és una paraula que es pugui traduir, correcte.
4: Doncs això ve per dues raons. Una és per l'interès general de la cultura japonesa,
5: sí,
4: després
5: sí.
4: També per la part literària, això de que tinguin els còmics al revés, és una cosa supercuriosa, i després, no ens enganyem, tu també ets una gran aficionada a tot el tema manga, no?
5: Bueno, doncs... he de dir que la proposta no va sortir de mi, que encara que ho sembli, però...
4: Bueno, però te la mires amb carinyo,
5: sí,
4: està clar.
5: Sí, home, me l'estimo molt, i això ja fa des del 2019 que l'estem fent, que déu-n'hi-do, però ja fa realment molts anys que hi ha aquest interès per... la cultura japonesa, la cultura oriental, perquè jo crec que ara ha anat molt més enllà de Japó. Tot el que és Corea també ara està com molt de moda, el K-pop. I la gràcia era crear una programació estable a Ripollet, que hem aconseguit que sigui estable, perquè si ja fa 7 edicions que la fem, jo crec que està prou consolidada, molt enfocada als joves, que són els que tenen més interès per aquesta cultura, i sobretot que sigui després de Sant Joan, que ja és quan sembla que ja estan de vacances, total, i que no hi ha tanta proposta cultural i de lleure per justament aquesta franja d'edat de jove, no?
4: Que heu trobat el lloc, està clar.
5: Sí,
4: Què tindrem aquest any a l'Ikigai?
5: Aquest any és una mica el mateix format de sempre. Durant tota la setmana fem tallers, tant a la biblioteca com al casal de joves. Fem tallers de dibuix manga, de cuina oriental, tallers que ja estan molt arrelats. Tallets de modelatge honey clay, que és de fer figuretes, com amb, diríem, amb plastilina, però és una cosa semblant a la plastilina. Jocs de taula amb temàtica japonesa, enquadernació japonesa, que aquest any també és un taller nou, i jazz dance també, que també la part de dansa també la mirem molt. Això durant tota la setmana, de dilluns a dijous. I, com sempre, el divendres acabem amb una festa, amb una gran festa aquí al costat, al pati del Centre Cultural. Una festa a l'aire lliure, que és una mica com festa de cloenda de tota aquesta setmana. I llavors aquí ja tenim una exhibició que pot participar tothom qui vulgui, que és una K-pop random, que ja fa molt temps que la fem. I aquest any ens ajuden a fer-la un grup de dansa, que està també ja fa molts anys, va sortir una mica... d'aquesta programació de l'Ikigai, es diuen l'Ostar Crew, que realment tenen molts seguidors, podeu veure, normalment fan les actuacions a passeig al Portal de l'Àngel, que són un grup de noies d'aquí de Ripollet, noies i algun noi, i ens ajudaran elles a dinamitzar la K-pop random, que ja sabeu, sonat, res, 4 segons de música, i qui se sap el ball entra dins del... entra a ballar.
4: Això
5: no
4: és molt curiós, està clar.
5: Però és molt xulo, la veritat. Només, encara que no vulguis participar, per veure-ho és molt curiós i és molt divertit de veure-ho. I llavors a les 7 fem el gran concert, concert-espectacle, de, que es diu Concert Tenkaichi Musical, que és un concert de cançons i anime en català, concerts, animes, que són les, les introduccions, sobretot, d'aquells animes que tothom coneixerà, segurament, Bola de Drac, Larare, Doctor Slump, Doraemon, Chin-chan i més actuals. O sigui, hi haurà una mica, serà per a los de antes i pels d'ara, vale? Que això està molt bé que puguin anar ja els pares amb els nens a gaudir d'aquestes cançons, a escoltar animes de quan ells eren petits, o ara els, que, els mangas animes que estan més de moda ara. I això ho fa una, un grup que es diu El Racó del Manga, que es dediquen a promocionar el manga i l'anime en català. O sigui que està molt bé perquè serà un espectacle íntegrament en català, però d'aquestes cançons d'anime japonesos, ja us dic, d'ara i d'abans. I ja per acabar la festa Cluenda, a les 8 farem el cinema, que com és habitual sempre és també una pel·lícula d'anime, que en aquest cas serà Tu Color, de Naoko Yamada, que també és una pel·lícula molt recent, crec que està el 2025 justament, és molt nova, i va també d'un grup de joves que volen dedicar-se a la música. Així ho deixo.
4: No ens enganyem, perquè això no és aquest cap de setmana, sinó és després de Sant Joan, que
5: sí,
4: t'hem avançat
5: correcte.
4: Una miqueta, perquè la setmana vinent no
5: sí,
4: tenim programa.
5: Sí, però està molt bé perquè les inscripcions comencen avui, vale. O sigui que avui ja la gent es podrà començar a inscriure per aquests tallers i ja poden marcar l'agenda, que la Cluenda serà el 3 de juliol. A partir de les 5 i mitja, al pati del
4: centre. Té algun cost, algun d'aquests tallers?
5: Res, tot sempre gratuït, lliure, només amb inscripció, perquè hi ha unes places limitades.
4: Molt bé, i franges d'edat?
5: A partir dels 12 anys, perquè, com us dic, és una programació pensada sobretot per a gent jove, llavors a partir de 12 anys, que pot ser a partir de que comenci l'ESO, fins a lliure, una mica, perquè els joves cada cop... considerem joves més grans,
4: sí, no? Claro.
5: Però bueno, pensem que a partir de 12 fins a el que més o menys veiem joves.
4: Molt bé, molt bé, Eli, doncs això ja, està, ja queda tota la convocatòria feta. Doncs aprofitem que tenim també aquí, perquè just ahir es feia la Cluenda dels clubs de lectura.
5: Correcte.
4: Quants teniu ara?
5: Acabem
4: quants
5: aquest curs amb 10 clubs de lectura, 5 per adults, 3 infantils i 2 juvenils. O sigui, aquest, acabem el curs així. Ahir la Cluenda, com era amb la Cara Santos, que és, realment és una autora que va ser molt interessant perquè ella escriu, és de les poques autores que escriu per tot. Escriu per adults, per juvenils i per infants. Però ahir vam llegir un llibre seu que era per adults, que és l'últim llibre que ha publicat, que es diu L'amor que passa. I clar, vam aconseguir que el llibre el llegeixin 3 clubs de lectura, el de novel·la, el de xicle i romàntica, i el Cafè Literari, que jo també dic que no és un club nostre, sinó és el club de l'Associació d'Espectadors, però els llibres sempre els venen a buscar, els aconsegueixen a la biblioteca. Llavors, hi ha molts clubs de lectura a Ripollet que tenim, que no, encara que no els fem a la biblioteca, tenim aquesta col·laboració de que els llibres els venen a buscar a la biblioteca, o fem aquestes col·laboracions com ara, de que vinguin a escoltar a l'autora i fem les trobades conjuntament. Eren més de 60 persones, la sala de la biblioteca estava plena. És un llibre que ha agradat molt. Escoltar la Cara Santos va ser espectacular, perquè ella, ja us dic, és molt agradable, s'explica molt bé, i el llibre és molt maco, el recomano, aprofito per recomanar-lo, que la gent el llegeix aquest estiu, perquè és la història d'amor dels seus pares. És una història molt curiosa, perquè els seus pares es van conèixer per carta. Ell vivia a Andalusia i ella a Mataró. I realment és una història molt emotiva i era molt maco escoltar-la, perquè al final no t'està explicant el seu llibre, t'està explicant la història de la seva família i de la seva vida. I va ser una forma de cloure, crec, els clubs, molt maca, molt emotiva i molt rodoneta, molt perfecta.
4: Per cert, ara heu ampliat recentment l'horari d'obertura al públic.
5: Sí.
4: Què tal la resposta?
5: Sí. Bé, molt bé, perquè hi ha molta demanda.
4: Com més obris,
5: clar,
4: millor, no?
5: El que passa, però... com ja dic, per això s'estan reclamant des de biblioteques, faré aquí la falca, s'està reclamant des de les biblioteques, sobretot, més recursos. Llavors, nosaltres, ja ens agradaria obrir les hores que poguéssim, però per obrir una biblioteca, l'horari i qualsevol servei públic, l'horari que realment la població voldria, es necessita recursos. No es necessita res més que recursos. No és perquè el personal que treballa darrere d'aquests serveis no vulguem, sinó que és que no podem més. No podem més. Llavors necessitem, des de l'administració pública, que hi hagi els recursos necessaris per tenir aquests serveis públics en condicions. Biblioteques públiques, escoles bressol, escoles públiques, tot.
4: Perquè, a més, les dades que presenteu cada any són sempre...
5: Sí, per això, molts, hi ha molta necessitat
4: molts socis i molts que hi van, no només tenen carnet, sinó que van, no? Molts usuaris.
5: Sí, correcte. Ara, per exemple, que es farà el refugi climàtic, la biblioteca, sempre ho diem, va molt més enllà de... Ara que hem tingut exàmens, no?, o selectivitat, doncs l'espai d'estudi. L'espai de programació que fem, molta programació, molts clubs de lectura, intentarem de cara a l'any que ve, inclús, aprofito per dir-ho, de 10 passarem a 11, o sigui que ja intentem...
4: Clubs de lectura, un mes.
5: Sí,
4: de què serà el pròxim?
5: De lectura fàcil en català.
4: Ah, molt bé.
5: Club de lectura fàcil en català, que també fa molts anys que estem intentant treballar, i per fi l'any que ve començarem la lectura fàcil en català. I aquest estiu també aprofito això, que per primer any tindrem un club de lectura d'estiu, que és el primer any que ho fem, perquè sempre teníem el descans d'estiu, i aquest any dins la programació d'estiu incorporem un club de lectura que es diu Petits Plaers d'Estiu, que seran 3 setmanes de juliol, 3 llibres, cada setmana un llibre, són els Petits Plaers, que és una col·lecció de Viena, que són contes curts o novel·les curtes, que són clàssics universals. Llavors és una lectura com molt adient per l'estiu, perquè és molt fresqueta, molt curtet, i si la gent es vol apuntar a les 3 setmanes, podrà venir a les 3 setmanes, o venir a una, o a una o ninguna, que també la gent pot fer vacances.
4: Això és igual que hagis estat ja en algun club, no?
5: Sí, la gent es podrà apuntar, o a cap. Clar, es podrà apuntar només per fer aquest tastet de clubs de lectura a l'estiu. I així prova també la gent que no ha participat, pot provar i veure com és un club de lectura a l'estiu, que serà una mica més informal.
4: Fins quan teniu obert aquest mes de juliol?
5: Tanquem... Ara
4: com
5: no tinc
4: el centre
5: el calendari.
4: Cultural, més o menys?
5: No, una mica més tard. Nosaltres a l'estiu tancarem 3 setmanes, les mínimes. La biblioteca es quedarà com a refugi climàtic.
4: Vale.
5: No tindrem el servei de préstec, però hi haurà servei de lectura, la gent podrà venir, està fresqueta... estaran els diaris, les revistes, estarà el wifi, hi haurà un espai també d'estudi, o sigui que les 3 setmanes aquestes, les 3 primeres setmanes, que són les que estarà tancada.
4: Les primeres d'agost, per entendre.
5: Les 3 primeres d'agost estarà tancat, però el servei estarà obert com a refugi climàtic.
4: Molt bé, doncs no tenim més temps, no sé si ens deixem alguna
5: cosa. No, segur que sí, perquè et podria explicar aquí mil coses, però ja ho podem deixar, ja.
4: Perfecte, doncs et donem les gràcies. Tornem a recordar que teniu l'Ikigai Japan Week a final de mes.
5: Sí, el 29 de juny al 3 de juliol.
4: Per qui no hagi anat ja, que s'ho miri bé, perquè igual s'enganxa, eh?
5: Sí.
4: Molt bé, doncs l'Elisabet Vázquez és la directora de la Biblioteca de Ripollà. Moltíssimes gràcies per venir aquí fins a la ràdio. I nosaltres ara el que fem és escoltar una entrevista que vam enregistrar fa uns dies amb Racons per Gaudir, perquè resulta que aquest divendres, sí, fan 10 anys i munten una gran festa i es troben doncs més de com 150 persones que són els que ara mateix realitzen els cursos, 10 anys que van començar a l'Institut de Palau Ausit i que ara doncs cavalquen entre diferents equipaments, principalment en el Centre Cultural, i encara tenen molta història i molta activitat per fer. Això és el que ens explicaven el José Peña, president, i la Paloma Castaño, secretària de Racons per Gaudir. Mm. A les portes del desè aniversari, Racons per Gaudí ja ho té tot preparat per una celebració i també per un final de curs amb les activitats habituals i també un nou curs també doncs, carregat d'il·lusions renovades. Avui, per parlar-ne, ens acompanyen dos dels seus màxims responsables, el José Peña, que és el president. Bona tarda, bones tardes.
6: Hola, bones tardes.
4: I també la Paloma Castaño, que és vicepresidenta. Bona tarda, benvinguda.
7: Bones tardes.
4: No t'havíem tingut mai per aquí, no. Així que avui ens estrenem. Perfecte. Doncs comencem primer amb el José Peña. Tenim una data ja marcada en el calendari, que és el 19 de juny, que feu aquesta gran festa, no?
6: Sí, como cada año al final de curso o antes de acabar solemos hacer la cena de toda la asociación, de todos los talleres. Entonces este año, a ver, que estamos preparando una serie de actividades, vengo acompañado para que no se me escape nada, que sea sorpresa, pero bueno, siempre intentamos agradecer a todos.
4: Aquest any una mica més grossa, no?
6: Sí.
4: ¿Cuánta gent sereu, preveu que sereu?
6: Ay, yo supongo que somos un total aproximadamente ahora mismo de unos 190 personas haciendo los talleres. Yo calculo que si no llegamos a 190, pero 100, el año pasado éramos 148, este año hemos aumentado en todos los talleres el número de personas, con lo cual espero, supongo que seremos más.
4: Uh-huh. Tirant la vista enrere,
6: sí.
4: Clar, vosaltres ja vau començar molt forts també, fa 10 anys,
6: sí.
4: Però clar, mantenir-se 10 anys, Paloma, tu estuviste desde el principio, ¿no?
7: Sí.
4: Haciendo talleres de manualidades al principio.
7: De manualidades y de password.
4: Y ahora te sigues con el password todavía, sí. Tantos años después. Imagino que incluso gente que debes mantener desde entonces, ¿no?
7: Sí, ¿qué? Sí, sí.
4: ¿Cómo que te sumaste tú a este proyecto en aquel momento en el Instituto Palau Ausit?
7: Bueno, pues nos conocíamos José María y yo, y entonces pues decidimos...
4: Que erais padres en aquellos tiempos, de hijos que cada uno tenía en aquel centro, ¿no?
7: Sí.
4: Que no habría nada, supongo.
7: No. Y él empezó y los demás pues nos fuimos animando.
4: ¿Y cómo te animaste tú? Porque tú decías, bueno, a mí se me da bien los trabajos manuales, ¿o también aprendiste sobre la marcha?
7: No, yo ya hacía cosas y hacía talleres y tal, y entonces, bueno, era empezar una nueva etapa y
4: un compromiso
7: y
4: también
7: un compromiso,
4: durante
7: sí.
4: Muchos años. Échate el micro un poquito más para acá porque veo que me miras a mí para hablar. No, más y así te captará mejor. No te muevas tú, que se mueva el micro. Con ella, ¿y cuánta es en show de monitos, José?
6: Seis, ahora mismo seis. Estamos seis, tenemos un monitor de salsa, el de bachata, la Paloma que hace el de password, el monitor de country, y estoy
7: fotografía.
6: Yo. Fotografía. Que contamos siempre con la colaboración del Joan Serrano. Uh-huh. Y en este caso yo cago el de higiene postural y pilates. Y ya está, de momento ahí estamos.
4: ¿Algunos de estos alumnos participan en varios talleres? ¿O?
6: Sí, tenemos alrededor de unos 25 personas que trabajan en, que, o sea, que participan en dos o tres talleres.
4: Uh-huh.
6: Normalmente salsa, bachata, manualidades, salsa, bachata, fotografía, pilates, fotografía y bachata a lo mejor, o sea. Sí, se animan a todo. Si los que tienen tiempo libre se apuntan.
4: Estamos hablando de actividades que además son complementarias a las que organiza el ayuntamiento en el centro cultural.
6: Sí.
4: Digamos, ¿no solapáis en ninguna o bueno, o hay gente para todos?
6: Bueno, no nos solapamos, pero sí que es verdad que espacios, que siempre hemos hablado lo mismo, espacios los que tenemos son los que hay, pero nosotros a día de hoy podemos decir que en varios talleres tenemos lista de espera.
4: Uh-huh. ¿Todo lo hacéis en el centro cultural?
6: No, utilizamos el centro cultural, el Anset Clavé y el gimnasio del Instituto del Palau. Sí. Uh-huh.
4: ¿Dónde haces tú el password?
7: El centro cultural.
4: Aquí en el mismo espacio,
7: sí.
4: de textil, ¿no?
7: Sí.
4: Es el mismo espacio. Bueno, es una sala grande y con,
7: sí.
4: Mesas y demás, muy bien, y con luz. Y tú también, ¿no? ¿Haces el pilates aquí en el centro cultural?
6: Por las mañanas en el centro cultural y por las tardes en el Instituto del Palau. Sí.
4: Uh-huh. ¿Y la bachata y todo eso?
6: La bachata en el Clavé, en el Anset Clavé. Y la salsa de inicio en el Anset Clavé y el country, y la salsa de intermedio aquí en el Centro Cultural.
4: Parece que no, pero mover a 200 personas, ¿y cuántos talleres?
6: Pues ahora tenemos 6 talleres, 6, uh-huh. 7 talleres, depende, y cuesta, ¿eh? Cuesta mover a todos, encontrar espacio para todos, mantener a todos contentos, o sea, cuesta. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? Estamos ya en el décimo año de Racons per Gaudí, prácticamente, pero que empezamos en el 2007, más o menos,
7: sí.
6: Cuando empezamos con el AMPA, o sea que...
4: Vamos a recordar aquellos principios, ya lo ha apuntado un poco Paloma, digamos, ¿qué pasó que dijisteis, aquí hay que hacer algo, José?
6: Pues pasó que tocaba salir del instituto como padres, porque nuestros hijos salían. Y...
8: Pero antes ya, ya estabais haciendo cosas.
6: Sí, sí, ¿eh? Antes ya estábamos haciendo. Todo empezó por organizar desde el AMPA talleres conjuntamente con las dos AMPAs de los otros dos institutos, del CAMMAS y del Just Compines, los tres Compines, institutos, sí. De realizar actividades conjuntas. Todo empezó así, se llegó a hacer incluso talleres en los tres institutos, siempre evidentemente el grueso de todos los talleres y actividades iban hacia el Palau, sí. Pero bueno, lo abrimos a todas las familias, la verdad es que tuvo mucho éxito. Hacíamos más talleres, ¿eh? Porque hacíamos también el tema de inglés, francés, informática, ofimática, risoterapia, ya, se hacían más talleres. Pero la cosa es, había que salir, y si salíamos y no se seguía nada, aquello se perdía. Entonces, el entonces director del centro, el José Alfaro, nos dijo, o montáis algo o esto desaparece. Bueno, pues hablemos todos los que ya estábamos metidos más o menos en todos los talleres estos, que somos los compis, y los enfrasqué a todos, nunca mejor dicho.
7: Sí.
6: Y vamos a montar algo. Y bueno, montamos buscando nombres, pues bueno, que Racons per Gaudí, Palau Cid, y montamos la asociación en ese año para seguir con los talleres. Ya lo que hicimos fue abrirlos no solo a los padres, sino al público en general, ¿no?
8: Este fue el año 2016, ¿no?
6: Más o menos.
8: El que dio más o menos inicio ahora a los 10 años que ahora sumamos. Sí. Y no era posible una continuidad por el AMPA de entonces o de alguna manera.
6: Son
8: ciclos que se van rompiendo.
6: Ya, ¿no? Sabes cómo funcionan las AMPA. Yo recuerdo años atrás, cuando yo entré en el AMPA, las reuniones se hacían en la cantina. Y eran 5 personas, 10. A raíz de ahí empezamos a hacer transparencia de todo lo que ocurría en un consejo escolar, tanto en el municipal como en el centro, informar a las familias, y nos fuimos dando cuenta que las reuniones ya no se hacían en la cantina, se hacían en una sala, de la sala pasamos a audiovisuales y de audiovisuales al gimnasio, porque a lo mejor venían 140 personas. De ahí, al dar la información, pues ya veían que se hacía algo más y se fueron apuntando, y nos dimos cuenta que se apuntaban a los talleres.
8: Uh-huh. En todo este tiempo, el problema principal, os nombro varios, ¿eh? ¿Cuáles son, digamos? Tener monitores, tener alumnos, tener suficiente espacios. Dinero, tener suficiente espacio. Sí. ¿Cuál sería aquí quizás el ranking de las principales dificultades?
6: Las dificultades es, primero, ¿qué taller pretendemos más o menos hacer? Buscar un monitor que no solo tenga tiempo y voluntad, porque evidentemente al monitor lo que se le da es el poderle cubrir los gastos que tenga de traslado, ¿no? Uh-huh. Y disfrutar del momento, o sea, prácticamente poca cosa más. Lo que se le hace es que el socio o no socio, lo que paga por el taller, prácticamente todo es para el monitor, porque a fin de cuentas es el que pone el tiempo. La asociación, pues con lo poco que va generando, pues eso, para sin ánimo de lucro poder invertirlo pues en la fiesta de fin de curso y en lo que el material que hace falta para cada taller. Uh-huh. Cada taller hace falta un tipo de material para desarrollar la actividad. Pues entonces, más o menos así. Los alumnos, el corre de la boca al final lo que hace es que, es, bueno, por mucha difusión que hagamos, al final vale más el que cada uno hable de su taller. Y luego, evidentemente, el hándicap siempre es los espacios.
7: Dios,
6: ¿no? Los espacios, tenemos la suerte de tener espacios en varios sitios, pero a la vez tenemos la suerte de que somos muchas entidades en el pueblo y Ripollet necesita pues de espacios polivalentes y de espacios grandes. Uh-huh. Entonces, para según qué actividad, el taller de Password, pues la sala está muy bien. Para un taller, por ejemplo, de higiene postural o de pilates, que es más material y más espacio, andamos justo de espacio. Uh-huh. Pero bueno, nos apañamos con lo que tenemos.
8: ¿Y hasta qué punto eso os complica la vida o ir aguantando, por decirlo así?
6: Se complica la vida en que incluso hay una persona que a veces no lo ha dicho en el taller de Pilates, y es que podríamos morir de éxito. Y es que no sabe mal, pero, por ejemplo, en el taller de Pilates no sabe mal tener gente o personas en lista de espera. Uh-huh. Vemos que sienta bien, tenemos de todo tipo de personas, con todo tipo de dolencias, incluso el propio fisio de aquí del CAP nos manda gente. Uh-huh. Eso quiere decir que, bueno, pues algo estaremos haciendo, y vemos la evolución de las personas. Lo único que ocurre es que no podemos introducir a todas, no hay espacio para poderlas atender en condiciones.
8: Y hablemos un poco de este espíritu de asociación que vosotros también cuidáis, por lo menos con esas fiestas, porque sabemos que en esta fiesta de aniversario sí. va a ser especialmente divertida. Pues hablemos un poco de esa relación entre grupos. No sé si eso debe costar, ¿no? Porque cada uno va a lo suyo, ¿no?
6: Bueno, es el éxito de la asociación, ¿no? Es decir, un tiempo para ti y que encima puedas socializar con todo tipo de personas. Eso, yo por ejemplo, lo veo físicamente de personas, o personalmente, personas que han sido reacias a salir de casa y ahora se levantan por las mañanas y le dicen al marido, me voy a Pilates. Uh-huh. O sea, ya salen, se ríen, se divierte, es su espacio. Y el día de la cena interrelacionan todas, porque mezclamos a todos los talleres. Algunos no saben ni que están haciendo un taller, se conocen el día de la cena. Uh-huh. Uy, qué contento, cuánto tiempo sin verte. Y eso, pues al final forma esa piña, en general, que no les da miedo de que haya tanta gente, porque entre todos se conocen, o todos intentan conocerse.
8: Y Paloma, ¿cuál es el perfil de la gente que va a tu taller de Passwork?
7: Bueno, suelen ser mujeres, y entre los 40... hasta 80 años tengo. Uh-huh. Suelen ser mujeres que ya pues no trabajan, que tienen más tiempo libre, que necesitan salir, que mientras están allí pues no les duele nada.
8: ¿Cuántas se lo pasan bien. Señoras tienes?
7: En mi grupo somos 13 y uh-huh. está cubierto, ya no puede entrar nadie más.
8: Muy bien. ¿Y tenéis lista de espera también?
7: A ver, nos faltan horarios. No tenemos horarios para...
8: ¿Qué es, un día a la semana?
7: Un día a la semana.
8: ¿Cuánto tiempo?
7: 3 horas.
8: Bueno, está bien. Mm. ¿Y en ese... cómo lo planteas? ¿Ese tiempo es como para iniciar proyectos y siguiendo los trabajos?
7: Bueno, cada una hace lo que necesita o lo que quiere hacer en ese momento. A veces se hacen proyectos, todas por igual, y luego cada una lo que necesita y lo que quiera. Uh-huh. Porque cada uno tiene su gusto.
8: También es un momento también para hacer un poco de intercambio, ¿no? Entre las personas,
7: tres
8: horitas, pues se da mucho tiempo para hablar, ¿no? Y conocerse.
7: Sí, a veces no sé cómo se habla, o se merienda, o se celebra. Es el salir, sobre todo ellas es el salir de casa, que todos lo necesitamos y tienen su rato para ellas.
8: Y algunas de estas ya, yo creo que ya deben venir aprendidas, ¿no? Porque hay, en determinadas edades, pues ya se sabe, ¿no?
7: Saben más que yo.
8: Bueno, quizás no en tu complejidad, supongo. Ya deben saber igual qué tienes, qué tipo de especialistas tienes allí. ¿Patchwork solo hacéis o tocáis más pequeñas cosas también?
7: Bueno, crochet también se toca. Luego hay una señora que hace bolillos. Saben bastante de todo.
8: Muy bien, ¿y eso lo exponéis y lo dais a conocer o de momento no lo compartís?
7: Los proyectos sí. que se hacen, este año me parece que va a ser el primer año que vamos a poner una exposición, uh-huh. una pequeña sí. Una muestra para que
8: es
7: vea...
8: que no me sonaba de haber visto nada. Yo he visto, por ejemplo, aquí sí. de Cusi Charrá, por sí. ejemplo, de aquí, que ya sé que sois de la misma cuerda, por sí. decirlo así, y hacen maravillas, ¿no? Mm. Y entonces, pues nos gustará a todos verlo, claro que sí, compartirlo ahí. Por cierto, a los dos la pandemia, ¿cómo se pasó? Bueno, en tu caso quizás más fácil, ¿no? Porque las señoras podían refugiarse en la costura, ¿no?
7: Sí, lo único que, bueno, pues siempre les gusta que las guíes y entonces, pues bueno, por teléfono, por videollamada, por WhatsApp.
8: Claro.
7: Y así lo hicimos echándonos de menos y ya está.
8: Y en tu caso, supongo, José, que la gente necesitó mucha higiene postural después de la pandemia, ¿no?
6: Bueno, de hecho, yo en la pandemia lo que hice fue de hacer cada día un directo de 7 a 8 de Instagram de ejercicios de gimnasia postural. Entonces a las 8 se cortaba para que saliesen todos a aplaudir y hacíamos cada día un directo de 7 a 8.
8: Por cierto, ya sé que ella es experta y amante de estas artes con las manualidades y tal, pero ¿a ti de qué te viene el tema este de pues de pilates y de todo esto?
6: Bueno, porque yo siendo técnico de prevención, yo ya había hecho temas de higiene de espalda, higiene de trastornos musculoesqueléticos y todo, y de dar este tipo de formación en grandes empresas que lo hacen para los trabajadores. Todo salió porque se hacía el Pilates con el proyecto que salió del ayuntamiento, el plan Dentor. La profesora que había en ese momento en el instituto dejó de asistir, se quedó un grupo de personas que les gustaba y no sabían qué hacer, Y bueno, aquello que salió un día en la reunión del instituto, en el consejo escolar, salió la reunión y digo, ostras, pues voy a ver si puedo yo cogerlo. Ajá. Y tal, y nada, venía de trabajar, me quitaba el traje, me ponía el chándal y me empecé
8: a... Te liaste, que se suele decir.
6: Y me lié, ahí lo has dicho, y me lié. Me lié de tal manera que dije, bueno, pues también me gusta y claro, pues para adelante.
8: Esto aún tenéis curso hasta el 30 de junio,
6: ¿sí?
8: Pero que pensando en el curso próximo, la idea es mantener, ¿queréis intentar algún nuevo curso?
6: La idea ahí viene el tintero como algún que otro taller nuevo. Estamos ahí dándole vueltas y viendo la posibilidad de poder hacerlo, si tenemos instalaciones para poderlo hacer. Pero bueno, si siempre intentamos mejorar algo o ofrecer algo más, siempre que podamos, claro. Porque no siempre se puede. O si no, hacer en vez del taller que dure todo el curso, hacer pequeños talleres que duren 2-3 meses y podamos hacer otro. El año pasado, por ejemplo, en noviembre hicimos uno, que este año lo queremos hacer con más tiempo, de centros florales para Navidad. Aquí contamos con la colaboración de Manuel Casado, que también lo conocemos en la casa, uh-huh. Y lo hace muy bien. Entonces este año ya lo hablaremos con más tiempo para programarlo, bueno, con un poco más de tiempo y que la gente pues pueda verlo con anticipación y poderse apuntar mejor a las clases. Pero bueno, ahí estamos, siguiendo, intentando mejorar y para adelante.
8: Habíais hablado de algunas cosas a mejorar. No sé si sabéis que en Ripollet pues hay una plataforma de entidades. No sé si la conocéis.
6: Sí.
8: O, y en cualquier caso, si, ¿qué opináis de esto que se empieza a decir? Que antes pues no se decía, que si la burocracia, que si la administración, no lo de Ripollet, sino en general, pues parece que ahora pues hay muchos requisitos a cumplir y
6: demasiados.
8: Y demás. ¿Eso cómo os complica la vida a vosotros? ¿Y qué opinas de, en todo caso, de esto que ahora se está moviendo a nivel de entidad?
6: Yo, sinceramente, lo tengo que decir, y si alguien me escuchará, los sigo a través del WhatsApp, porque lo tenemos a través del WhatsApp de la asociación, pero no nos queda tiempo para poder asistir, porque también las reuniones, cuando son, estamos haciendo los talleres, uh-huh. No podemos asistir, pero sí que los sigo. En nuestro caso, la burocracia, ¿en qué se complica? En que la plataforma del solicitar las salas parece ser pensada en asociaciones que hagan una sola actividad. Entonces, cuando es una sola actividad o como mucho dos, pues rellenarlo es fácil. Pero cuando la plataforma requiere no una actividad, sino una asociación que hace todas las actividades que nosotros hacemos, depende de un momento, de un tiempo, para poder ejecutarla y hacerla, y plantar en esa solicitud todos los datos, ahí es donde se complica. Se complica, que es una tarea que cualquier día tengo que hacer un cursillo yo con el resto de compañeros, pues algún día fallo, porque es una tarea complicada.
7: También tenemos la
6: suerte. Se hace, pero
7: la suerte de contar con el presidente, que es el que nos hace todo el trabajo sucio, y las demás le apoyamos, pero vamos, la asociación tira para adelante porque él tira para adelante. Habrá que cuidarlo.
8: Habéis hablado de esa suficiencia económica. No sé si habéis tenido o habéis pensado el poder tener subvenciones, etcétera, o también eso lo veis muy lejos.
6: No es que lo veamos lejos, sino que, por ejemplo, nosotros este año es el primer año que hemos hecho lotería de Navidad. Uh-huh. Y bueno, pues nos ha ido bastante bien. Y nunca hasta ahora lo habíamos hecho. Pero bueno, la gente al final, las personas se animan, ¿no? Y al final no deja de ser otra actividad más. Que bueno, si un día toca y hay suerte, pues mira, más para disfrutar, ¿no? Uh-huh. Y el tema de subvenciones es que a veces, por lo que puedas conseguir de la subvención, es demasiado burocracia de justificaciones que te piden para lo que te puedan dar de justificación de esa subvención, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Pues intentar mantenernos con lo que nosotros hacemos y con lo que tenemos vamos haciendo. Que
7: y
6: podemos,
7: nos va bien.
6: Y nos va bien. Uh-huh. O sea, no queremos entrar en más, porque al final entrar en más, como ella bien dice, todos tienen su trabajo. ¿Qué representa? Pues también más carga para mí, que soy el que lo mueve todo. Pues no me da tiempo más, porque como lo habrás visto, ahora yo, por ejemplo, particularmente los lunes tengo el taller de bachata, pero martes, miércoles y jueves el de pilates. Entonces, ¿qué ocurre? El miércoles me queda el de salsa, pero es que pilates tengo a 114 personas. Mover 114 personas, son 5 talleres de pilates que, bueno... Está bien, pero bueno.
8: Muchísimo trabajo, muchísima responsabilidad, pero bueno, también mucha alegría de tener el apoyo.
6: Yo muy contento, yo muy contento, y sobre todo muy contento de la evolución de sobre todo las personas, porque tenemos personas realmente que vienen mal, y la evolución es increíble, ¿eh? Ellos mismos lo reconocen, o sea, no eran capaces de levantarse del suelo, se levantan, no eran capaces de según qué actividad o movimiento, lo hacen. Para mí ya es contento, yo ya satisfecho, labor bien hecha.
4: Perfecto, pues nada, el objetivo de esta entrevista era, pues en primer lugar, felicitaros por esos 10 años.
6: Muchas gracias.
4: Que
6: gracias.
4: Estéis aquí contándolo, ¿vale? A través de Ripollet Radio, a través de la revista La Llana también. Vamos a mirar de darle difusión y nada, a disfrutar de este fin de curso y bueno, ya cargar este verano muchas pilas porque en septiembre, octubre empezáis, ¿no?
6: En octubre,
4: ¿no?
6: Sí.
4: En octubre volvéis a empezar, ¿o sí, septiembre tú?
9: Septiembre yo.
6: Sí, pero siempre empezamos, quedan prácticamente todos los talleres, el 1 de octubre.
9: El 1 de octubre.
4: Sí. Perfecto.
6: O sea que, y el año que viene estaremos en el décimo, en el año del décimo, o sea que es, si no conseguimos hacer la exposición justo para en junio, pues plantear a lo largo del año hacer esa exposición de, bueno, de los talleres de manualidades, el taller de costura, de patchwork.
4: Hombre, material hay.
6: Material hay.
9: Sí, mucho.
6: Hay que buscar,
9: mucho.
6: Organizarse bien, solicitar todo con tiempo.
4: Muy bien.
6: Y espero, pues bueno, que este año, pues también como todos los años, que disfruten, pero que este año disfruten un poquito más de esa cena, que al final es, bueno, un buen rato.
4: Perfecto, pues nada, pasarlo muy bien, que os lo merecéis. José Peña, presidente, y Paloma Castaño, vicepresidenta. Racons per Gaudí, pues eso es lo que tenéis que hacer, continuar. Gaudín, disfrutando, haciendo disfrutar.
6: Sí, sí.
4: Moltíssimes gràcies.
6: A ti.
9: A ti.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
10: ¿Eres mujer? ¿Tienes más de 40? ¿Quieres entender los cambios que ocurren en tu cuerpo, resolver dudas y vivir esta etapa con confianza? Soy Irene Quiles, entrenadora especializada en menopausia, y te voy a estar acompañando en la primera temporada de Nosotras, en Ripollet Radio, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde. En Nosotras encontrarás entrevistas con expertas, colaboradoras muy potentes, consejos, resolución de dudas y un espacio donde desmitificamos la menopausia y hablamos claro sobre salud y bienestar. Tu cita mensual para cuidarte, informarte y sentirte acompañada. Recuerda, el tercer miércoles de cada mes a las 7 de la tarde en Ripollet Radio, en ripolletradio.cat y en mis redes sociales Irene Quiles Fitness en Instagram y TikTok.
3: Al 91.3, Info Setmanal.
4: Dos quarts i tres minuts de 7 de la tarda en directe a Ripollet Ràdio, 91.3 de la FM. Aquest és l'Info Setmanal. I avui parlem amb sardanistes de Ripollet, però per un tema nou, eh? I ara en sabrem per què. Doncs amb la seva presidenta, l'Aima Pi. Què tal? Benvinguda.
11: Hola, bona tarda.
4: Jordi Soldavila, que ets el secretari.
12: Hola, bona tarda.
4: I després aquí tenim dos artistes convidats, eh? Tenim l'Agustí Carmona, que ve a representació de Gitanes.
13: Bona tarda.
4: I ara ens explicaran també què pinten aquí.
13: Sí, clar que sí.
4: I la... Loli García, que vens de Sonreires Vivir.
14: Buenas tardes.
4: També ens explicaràs per què. Anem al principi. Vosaltres avui veniu a explicar tot el tema de la Flama del Canigó, que va canviar ja des de que Diables va fer el seu aniversari, després Bruixes va... I això va creixent, eh? Doncs expliqueu-me doncs, com va anar la designació de sardanistes de Ripollet. Us vau oferir, us van venir a buscar...
14: Bueno, nosaltres doncs vam estar a les últimes reunions, vam estar a les altres mostres que es van fer de la Flama del Canigó, i és clar, primer va ser Diables, després va ser Bruixes i després havia de sortir algú, i nosaltres doncs ens vam arriscar i vam dir, bueno, l'any que ve ja l'agafem nosaltres, i a partir d'aquí vam començar a treballar, doncs...
4: Això és allò que es diu sense pensar, molta il·lusió, però després
14: molta
4: dius
14: ai, ai, ai. Molta il·lusió, però després dius ai, ai, ai, i com ho farem, i què farem, i, bueno, i mira, ens hem embolicat una miqueta, esperem que surti bé, però ho fem amb molta il·lusió.
4: Perquè la gent ho sàpiga, Jordi, tothom sap que la Revetlla de Sant Joan és aquell dia, doncs que hi ha una foguera allà a Pinatons, que estan els Diables, que hi ha molts petards, que estan les coques de Sant Joan, etcètera, etcètera, però la gent, això de la Flama del Canigó, li sona que és com una cosa de la Catalunya interior, o una cosa molt tradicional, però en canvi aquesta flama ara ha tornat a arribar a Ripollet, sí, des de fa uns anys. Per què?
12: Doncs justament, com ja has explicat molt bé, els Diables van recuperar, ja s'havia fet, anys enrere s'havia fet, i els Diables el que van tornar és a recuperar-la. És una tradició d'arreu dels Països Catalans, des de fa més de 50 anys o així. Tot comença amb la tradició aquesta d'encendre un foc al Canigó a Trenc d'Alba del dia 23 de juny, i aquest foc després es va portar, es baixa per la muntanya del Canigó i es porta als diferents pobles i viles de tot arreu dels Països Catalans. La tradició va començar doncs, baixant un grup de persones que el van baixar i fins i tot hi ha un grup de persones que custodia el foc durant tot l'any al Castellet de Perpinyà. Mm-hmm. Per tant, si algú va a Perpinyà, doncs pot trobar que hi ha un foc encès i aquell foc és cada any que es renova de la flama del Canigó. La idea és doncs, evoca una mica doncs, la cosa més ancestral nostra, mm-hmm. no? La nostra relació amb el foc, i aleshores és una, doncs, un element així com fantàstic, fins i tot la nit de Sant Joan és com la nit màgica, no? I a més és la nit en què tots els territoris de parla catalana doncs, és una festa molt, molt nostrada i molt arrelada.
8: I què fareu, sardanistes? Perquè tinc entès que anireu fins al Canigó a buscar la flama de matinada, no?
14: Sí, és clar.
8: Com ho fareu, això?
14: Doncs mira, el dia abans agafarem el cotxe, anirem tres o quatre persones fins allà, i ja et dic, a les 6 de la matinada, quan les baixis, recollirem la flama, i mira, poquet a poquet, amb molt de compte, perquè no s'apaguin les coses i surti tot bé, doncs cap a Ripollet. Exacte. A partir d'aquí...
8: Però això és a les 6 del matí, haureu de dormir allà, no? Sí. La història, bueno, intentar dormir, perquè si és d'estar a les 6, tampoc no podràs dormir.
14: Bueno, veurem què farem.
8: Aniràs a dormir d'hora.
14: Planifica el que surti.
8: Molt bé.
14: Sí, sí. I llavors, quan arribem aquí, doncs, bueno, començarem a les 5 de la tarda, t'explico com aniran les coses. A les 5 de la tarda, doncs, estarem als quatre cantons, amb els quinquè que baixarem la flama. Allà ens esperaran la colla sardanista de Cerdanyola, ballem una petita sardana, els hi donarem flama, que ells se'n vagin cap a Cerdanyola, i a partir d'aquí començarem doncs, una cercavila més aviat pel casc antic d'aquí al poble. Hi hauran vuit departaments o vuit contrades on hi hauran diferents associacions, amb la qual els primers que agafin la torxa els passaran els que ens estiguin esperant al primer lloc, els hi passaran la torxa i s'afegiran a la cercavila. Continuarem, els tercers els hi passarem la torxa, i així es anirà fent gran doncs, la cercavila fins que arribem a la plaça de l'Esbar. Uh-huh. A la plaça de l'Esbar, doncs allà entrarem tots a la plaça i hi haurà un petit acte fins que entre tots doncs, llegim el manifest, encenem un gran paveter i allà passarem la torxa a l'associació de l'any vinent, mm-hmm. que serà...
12: No desvelem. Així la gent ho podrà saber.
8: Està molt bé,
12: que vingui i ho sàpiga.
8: Què us han dit des de Diables i des de Bruixes dels consells que s'han donat als que ja tenen les experiències?
12: Molt bons.
14: Tu més que res. Sí.
12: Home, sobretot les indicacions del foc. És veritat que en aquest cercavila, en tot l'acte, no hi haurà pirotècnia, mm-hmm. és una cosa també a tenir en compte, però en totes les recomanacions del foc i una mica el protocol de seguretat, doncs ens ha anat molt bé doncs, l'assessorament d'ells i també els contactes doncs, per aconseguir. La Imma parlava d'abans de que la flama la baixarem amb uns quinquers, que és l'aparell aquest típic on es guarda...
8: Esteniu ja?
12: Sí, mm-hmm. justament és el mateix quinquer que van utilitzar Diables, que després és Bruixes, o sigui...
8: Està comprovat que sí. No s'apaga, no?
12: Bueno, hem comprat un altre, hem aconseguit si un altre per si cas, i aleshores de tenir diferents. I aleshores, com deia també la Imma, a partir d'aquí el que farem serà encendre torxes. Mm-hmm. I aleshores en aquest cercavila el que tindrem seran fins a tres persones portadores que aniran encapçalant aquest cercavila i que representaran com les tres ànimes del cercavila. Per una banda, doncs, aquí organitzadors que som els sardanistes, i després per això també ens acompanyen avui l'Agustí i la Loli en representació d'aquestes dues altres ànimes, que serien doncs, les entitats de cultura popular catalana d'aquí de Ripollet, i després a col·lectius que hem convidat per participar també en aquest cercavila. En total, al final, serem unes 18 entitats, uh-huh. 18 col·lectius de Ripollet, amb un total de 200 persones, aproximadament, al final del recorregut, al final del cercavila, perquè, com deia l'Aima, s'aniran sumant a mesura que anem avançant, i bé, llavors serà un cercavila doncs, molt animat, amb música, amb actuacions, amb imatgeria festiva, tindrem el poifoi, tindrem la xamusquina, tindrem els gegants, i, per tant, serà un acte... O sigui, crec que el gran acte serà al final el cercavila, i al final és el tancament, i bé, i aleshores hem considerat que no només érem les entitats de cultura popular, sinó que també era una miqueta així, no? La realitat de que cap a on va la cultura popular, amb la reivindicació pues, també de les, del que hi ha a Ripollet, no?, una mica, i de les realitats també de Ripollet. Hem volgut fer com una mica d'homenatge en aquest sentit.
4: Com arribarà el foc fins a Lladal, fins a Pinatons, fins al Brollador?
12: Això s'encarrega sempre Diables. Uh-huh. El que hem d'entendre és que el que fem nosaltres és portar la flama a Ripollet. Uh-huh. És a dir, tots quan els que porten les flames del Canigó a les ciutats i viles i pobles d'arreu dels Països Catalans, el que es fa és portar la flama i a partir d'aquí tothom està convidat a agafar el foc de la flama per encendre les fogueres, emportar-s'ho a casa per encendre pues, els petards o el que sigui que considerin, i per tant nosaltres en aquest sentit convidem a tothom a que en acabar l'acte i que estigui encès a la flama, el papeter o el gresol que comentava la Imma, doncs s'emporti el foc. Aleshores, un dels que s'emportarà el foc serà els Diables, que se l'emportaran per encendre la foguera a les 12.
4: Aquí sí que hi haurà pirotècnia? Quan ells entrin?
12: No.
4: Ja no.
12: A tot l'acte que defen de la flama és sense
4: pirotècnia. I després cap amunt tampoc.
12: Que nosaltres sapiguem que pirotècnia no sé si la faran allà.
4: És que per a Diables i pirotècnia estan molt...
12: Sí. També és veritat que a l'hora que ho fem doncs és de dia i aleshores això tampoc no... La pirotècnia no llueix tant i per tant per això van considerar que...
4: Molt bé. A quina hora és? A l'Esbar, el moment això, principal?
12: A les 7. 7 de la tarda o així, esperem poder ja arribar.
4: Molt bé, perfecte. I ara parlem d'aquestes entitats convidades. Comencem per l'Agustí, de Gitanes. Què fareu?
9: Doncs, com a Gitanes, estarem esperant que arribi davant de la Casa de les Dones d'allà del carrer Nou, esperant que arribi la flama per fer aquesta mena de relleu que entre entitats ens anem fent. Uh-huh. I com a entitats el que farem serà això, acompanyar la flama des del moment en què arriba aquí a Ripollet. Cada entitat tindrà un tram, tindrà un protagonisme fins a arribar a les pistes de l'Esbar. Uh-huh. Que arribaran, sembla que l'última entitat són els Gegants, que així els carreguen una mica menys de pes, els pobres, que mal de calor que es preveu per la setmana que ve. Sí, jo crec que ja és de les millors coses que s'han previst, que és que carreguin els gegants al final de tot. Però bueno, hi haurà Diables, hi haurà Bruixes, hi haurà Bastoners, hi haurà Gegants, hi haurà Gitanes, hi haurà la Coral, hi haurà, bueno, tot d'entitats, no me'n vull deixar cap, però tot d'entitats que estaran fent doncs aquesta cercavila, aquesta mostra de cultura popular que ens han ofert i que hem acceptat doncs de bon grat.
4: I Somriure és Vivir, que es dona la circumstància, fa poc vas estar aquí perquè formeu part de la plataforma d'entitats i de fet és com un nous passos que esteu fent, no?, per sortir només del vostre zona d'actuació, sinó també fer coses per altres o amb altres. Doncs què significa per vosaltres el poder participar en un acte com aquest,
11: Loli?
4: Pues
11: para nosotros, a ver, el que nos hayan invitado es que el pueblo está contando con nosotros, las entidades, las asociaciones, nos estamos uniendo y estamos haciendo fuerza. Nos gusta.
4: ¿Y qué fareu aquel día?
11: No, pues acompañarlos en todo momento. Uh-huh. Y divertirnos. Acompañarnos y divertirnos.
4: Sé que també hi haurà persones amb discapacitat que també us acompanyaran. Vale? Vull dir que sempre s'ha de tenir en compte allò de les barreres, que no sempre són fàcils als nostres carrers. Està clar.
11: Y ya han contado con nosotros y con todo el recorrido, pues nos agrada.
4: I vindreu també amb els vostres nens?
11: Algunos sí. Uh-huh. Otros no podrán, pero por ejemplo Juan no viene.
4: Vale. I a més aquests nens, que alguns d'ells sabem que igual no poden venir per tema soroll, però això sembla que no hi haurà petards ni res, no?
11: No.
12: Petards seran els que hi haurà de la mateixa nit, però nosaltres hem intentat que enguany no hi hagi pirotècnia de soroll. No, sí, no hi haurà.
4: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, no? Sí. De fet, heu substituït una mica doncs Diables o Bruixes, que tenen ja molta gent, no? Vosaltres el que heu fet és, ja us heu fet una crida a...
12: Nosaltres també tenim molta gent,
4: sí,
12: eh, Toni?
4: Però Diables, sabem que és una de les entitats que té més socis, no? Llavors, només que vinguin ells ja omplen l'acte, com qui es diu, no?
12: Sí, i llavors... És dels que més porten, juntament amb la Coral, Bruixes... Sí.
4: I llavors vosaltres el que heu fet és, llavors, doncs, bueno, sumar a tres, no?
12: Sí.
4: I us ha costat molt que la gent s'hi us impliqui? Perquè, a veure, és un moviment important de 18 entitats, 200 persones, no és una cosa així...
12: Al contrari, en aquest sentit, només tenim paraules d'agraïment de com s'han bolcat totes les entitats. O sigui, primer de tot, de les entitats de cultura popular ens van dir... tot el que ens proposeu, sí. Justament la gràcia de tot això també ha sigut de que hem anat perfeccionant i millorant tota la proposta a partir de totes les aportacions de cadascuna de les entitats participants i després, doncs, per postres, no? Doncs totes les entitats que hem convidat, que a mi m'agradaria mencionar-les totes, si puc, perquè més que consti...
8: Si la saps, sí.
12: Sí, sí, de cultura popular, doncs, Diables de Ripollet, Trabucaires, que no llançaran de galejades.
8: Els trobeu buits.
12: Exacte. Sí. Bruixes, la Colla de Gitanes, la Societat Coral al Vallès, el Ball de Bastons de Ripollet, Ara i Sempre, i després els Gegants i Grallers de Ripollet. I per part de les entitats convidades, doncs, ens acompanyaran la Gresca, perquè per la seva tasca que fan al barri del Pont Vell consideràvem que era una entitat de que havíem d'estar ja que començàvem al Pont Vell, tot i que l'activitat principal la desenvoluparem en el casc antic, que era no, aquesta relació, no, de la identitat de la flama ancestral al nucli antic on creix la identitat de Ripollet, però comencem des del Pont Vell perquè creiem que és una manera de connectar també aquest barri amb la realitat de Ripollet, per tant la Gresca pel seu caràcter social que fa. Després amb la comunitat educativa de Ripollet, justament una mena d'homenatge a les famílies que estan en lluita, però sobretot també a la lluita que hi va haver de la fusió de les escoles. Uh-huh. També després amb els col·lectius d'Acollim Ripollet de la Xarxa Palestina, també amb el Comitè de Dones, i després també amb Somriures Vivir i Dones Discapacitat de Ripollet, uh-huh, entre tots, i després també tenim la plataforma d'entitats i la plataforma d'abusos.
8: Estàs segur que són 18, no són més?
12: I aleshores després tenim col·laboracions, cal dir, tot això amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet, també amb el suport que hem tingut d'Òmnium Cultural pel que seria tota la gestió de la flama, i també amb la parròquia de Sant Esteve, que uh-huh, també ens col·labora.
8: I llavors quan feu aquest recorregut, les entitats es van quedant i
12: es van sumant. És a dir, la comitiva que porta les torxes aniria al davant i per tant el que es fa és un canvi de, o sigui, es passa de mà en mà les torxes, entren els nous portadors o portadores, entren totes les persones que formen part d'aquestes entitats col·lectius i tota la comitiva pues, s'acaba unint.
8: No té molt bona pinta, això, tot això que expliqueu, de ben segur que sortirà molt bé. Poc més a afegir, només si voleu fer una crida, la gent
12: sí,
8: que ho segueixi.
12: Sí, crida a participar, la gent, comencem a dos quarts de sis a la plaça Emma Valeres, allà en el Pont Vell, per tant tothom convidat, sí, o en el moment que vulguin dels trams que ens afegirem, el recorregut és molt senzill i és pels carrers principals, tothom a participar-hi i de la mateixa manera participar en els actes a partir de les 7 de la tarda. També qui vulgui per emportar-se la flama, qui vulgui doncs, però la pot també emportar-se d'allà del PBT que encendrem, perquè aquesta també és una mica la gràcia.
8: Un candil o no sé com vindrà la gent, no?
12: Sabem de gent que fa Sant Joan al carrer que s'emportarà la flama, que vindrà a buscar-la. Per tant, convidem a la gent a que faci aquesta és la gràcia de la flama del Canigó, no és només fer tot això, sinó també que la gent l'utilitzi aquest foc. I l'únic que ens agradaria dir és que farà calor, farà molta calor, tal com ens preveuen les temperatures. Recomanem sobretot que la gent es protegeixi amb gorra, crema solar, aigua, i que nosaltres tenim uns protocols i tal de mesures de seguretat, però que sobretot que la gent pues, col·labori amb aquesta i que anem en compte també, que ens protegim.
8: Doncs ja tenim aquí el Sant Joan, com qui diu, la calor és evident també, i bé, doncs la porta de l'estiu, que ja sí. Tenim aquí amb tota la seva plenitud un Sant Joan que es presenta, la veritat és que molt participatiu i que val la pena viure'l i gaudir-lo aquí a Ripollet, així que agraïm avui a tots els que ens heu acompanyat, l'Agustí Carmona des de Gitanes, la Loli García des de Somriures Vivir i en representació de Sardanistes de Ripollet el secretari, el Jordi Soldavila i l'Aima Pi, presidenta. Moltíssimes gràcies.
14: A vosaltres.
8: I enhorabona per la feina.
14: Gràcies.
8: Doncs ara nosaltres de seguida contactem amb tot Ripollet al dia per saber què ens porta aquesta setmana.
13: El 91.3, info setmanal.
15: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
16: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit. Si te gusta la música electrónica desde sus comienzos hasta la actualidad, entonces te gustará Electric Café. El programa de música electrónica, así en general. Cada segundo y cuarto jueves de cada mes, de 9 a 10 de la noche, tienes una cita en Electric Café. Y si se te olvida, no pasa nada, porque podrás escuchar cada programa una y otra vez en la web ripolletradio.cat. Bueno, siempre y cuando te guste la música electrónica, claro.
17: Los sábados a las 11 de la noche no te pierdas el Don't Stop Dancing. Las novedades, los número uno, las sesiones non-stop y sobre todo, mucho ritmo. Recuerda, cada sábado a las 11 de la noche, 2 horas con el mejor dance en Ripollet Radio y en ripolletradio.cat. Y en Instagram y Facebook síguenos en DSD Radio Dance.
18: Don't Stop Dancing.
19: Con José Antonio Castillo.
20: Al 91.3, Info Setmanal.
4: Darrers minuts que dedicarem a la revista Tot Ripollet al dia amb el subdirector, el Marc Mata. Què tal? Bona tarda, benvingut.
21: Bona tarda, Toni.
4: Doncs no parlarem, no descobrirem res a la una portada i sobretot el tema central, el Sant Joan, aquesta, doncs, bé, flama del Canigó, tan bé, tan ben organitzada i tan participativa, no, Marc?
21: Sí, efectivament. Jo ara, mentre esperava per entrar, ja he pres nota del que ha dit el Jordi, no?, de l'aigua a la gorra per dimarts, per cobrir el que és la cercavila aquesta que faran.
4: Sí, això serà per la tarda, ens han dit, des dels quatre cantons, i arribarà fins aquí al nucli antic. Fins a

0: 200 persones, serà una festassa que a més culminarà allà a les pistes de l'Esbar i doncs amb un pebeter, hi ha sardanes pel mig, bueno, espectacular. Marc, més coses d'aquesta edició. Tens a Joan Mimó, medalla d'or, aquest mestre savi de la fotografia que s'ha endut el premi principal de la quarta Biennal Ripollet Image d'acció fotogràfica Ripollet.
1: No, sí, a més...
0: M'equivoco, de
1: Focer.
0: De Focer, exacte, sí.
1: Sí, i a més entra en uns premis en els que han participat més d'un centenar de fotògrafs de 29 països i una imatge bastant impactant que els lectors del tot, quan agafin la revista, doncs veuran.
0: Molt bé. Després, a l'interior, doncs, fas un recorregut pels diferents doncs, temes, entre ells, per exemple, Valentí Roma, que és doncs, una persona molt important dins el món dels museus, que ara l'han fet director del MACBA.
1: Sí, ara és director del MACBA, no? I segons avançava la Vanguardia i va confirmar la CN. Uh-huh. Ha estat elegit pel jurat del concurs públic per substituir a la directora Elvira Danjan. Uh-huh. Em sembla que ho he dit bé.
0: Marc, també reculls aquesta festa tan maca que van fer l'Escola de Música de la Ciutat Coral del Vallès.
1: Sí, recullo el que va fer Societat Coral del Vallès, que a més van haver bastantes persones a la plaça Clos davant de la seu, i també aquell dia deixa'm que ho digui, l'Associació d'Espectadors també va omplir el teatre amb aquest podcast dels periodistes mm-hmm. Albert Tom i Joan Maria Pou, que a més era l'últim acte o l'últim espectacle de l'entitat d'aquest curs, que va acabar amb Coca, i que també doncs recollim una mica la valoració que feia abans de l'inici d'aquest podcast l'entitat, no?, que a més anunciava que la temporada que ve, el curs vinent, es veuran alguns espectacles afectats perquè el Teatre Auditori estarà durant uns mesos tancats per obres.
0: Doncs sí, estarem pendents d'això. I una entrevista destacada a Maika Aguado, directora del grup de teatre infantil, que també sabem que amb aquesta obra tan xula del Diamant Més Gran del Món van triomfar, no?, en el centre parroquial.
1: Sí, era una entrevista que ens hagués agradat fer-la abans de l'espectacle, però per tempos ens va ser impossible. I ara doncs, hem fet aquesta entrevista de valoració en el que se sent molt agraïda de com va anar aquell cap de setmana, i ens explica que a més se sent més segura fent de directora que no d'actriu, que d'actriu ens explica que es posa més nerviosa, sí. I ens explica que el que és dirigir a infants i joves d'entre 3-4 anys fins als 12.
0: Per cert, que no en parlem mai d'aquests altres temes que també poseu així com d'entreteniment, la recepta de la Coca de Sant Joan. Escolta, me la penso llegir i no sé si atrevir-me a fer-la. L'has provat? Està garantida?
1: No l'he provat, no l'he fet encara jo
0: la tampoc. La foto té una pinta boníssima, no sé si a mi em quedarà igual, eh?
1: A vegades les fotos... són una cosa, no? I després com ens surt a la resta, jo no sé si tu ets bon cuiner, jo no...
0: Sí, a mi tant, m'agrada cuinar, sí.
1: A mi no em sortiria així.
0: Molt bé, Marc, doncs res, ja tenim aquí el Tot Ripollet al dia, sobretot amb això i el Més que Tapes, no ens oblidem, eh? El Més que Tapes i amb aquest concert de l'Último Tributo, per la gent
1: que no
0: ho coneix,
1: perquè...
0: és de l'Último de la Fila, vull dir que és el grup tribut de l'Último de la Fila, que segur que té molts, molts seguidors aquí a Ripollet. Doncs
1: sí,
0: res, Marc.
1: Sí, i a més vindran des d'altres municipis, segur, perquè
0: ho sabem.
1: Van estar a principis de maig i van omplir també el xarau.
0: No cansen. Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, per atendre'ns.
1: Gràcies.
0: Doncs últims instants per repassar el que hem tractat a l'info setmanal d'avui dijous. Un espai on els protagonistes han estat la Núria Blasco, defensora de la ciutadania, per parlar de la memòria del darrer any. Seguidament hem contactat amb la Xarxa Europea de Solidaritat amb Ucraïna per l'acte que organitzen dilluns vinent al Centre Cívic del Pont Vell. N'hem parlat amb el membre de la GESO, Toni Morral. També ens ha visitat la directora de la biblioteca, Elisabet Vázquez,

0: que ens ha avançat la nova Japan Week Ikigai i també hem repassat doncs, diferents aspectes com ara doncs, la cloenda dels clubs de lectura o el club de lectura especial que es farà aquest mes de juliol. Després hem tingut a Racons per Gaudir que aquest divendres organitzen la festa del seu desè aniversari. Ho hem fet amb conversa amb els seus dos promotors, el José Peña, president, i Paloma Castanyo, secretària de Racons per Gaudir. I hem acabat amb sardanistes de Ripollet ara mateix portadors de la Flama del Canigó per la Revetlla de Sant Joan. Ens han acompanyat doncs, a la seva presidenta i secretari i també dues entitats que participaran en aquesta rua transportant la flama que arriba des del Canigó fins a Ripollet. Allà es divideix amb Cerdanyola i després recorre tot Ripollet fins al nucli antic i les pistes de l'Esbar, on allà es quedarà fixa la flama perquè pugui portar-se a les fogueres o a les persones que se les vulguin endur per cremar petards o el que calgui. I el resum informatiu de la setmana, hem parlat de la històrica llei per retirar l'amiant, que afecta molt a Ripollet i Cerdanyola, i també de les audiències públiques per la recollida de residus, i també hem parlat de l'ADF, que aquest matí ha tingut una presentació de la campanya de prevenció d'incendis, així que en plena calor, doncs nosaltres ja marxem, hem fet aquest programa. El Jordi Puy, el control de so, la realització de vídeo i l'estreaming, a la redacció han estat Marc Mata i Judit Josa, i a la producció i presentació, qui els parla, Toni Miralles, moltes gràcies per la seva atenció. Dijous vinent no estarem perquè doncs, passem ja la següent setmana, i així que els desitgem que passin una bona Revetlla de Sant Joan aquest cap de setmana primer, portin la calor el millor possible, i després la Revetlla de Sant Joan, tots a gaudir-la. Moltes gràcies, bona tarda.
1: Ripollet Ràdio.

0: Són les 3.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit.
1: Ripollet Ràdio.
2: El setè art de Thalia. El cinema i el teatre amb Joana Raja.
3: Hola, què tal, amics? Molt bona tarda. Ja estem aquí amb vosaltres una setmana més, la penúltima d'aquesta temporada, perquè fem el penúltim programa avui, abans de l'estiu. El programa és l'edició número 869 i, com sempre, doncs, tenim el control tècnic en Jordi Puy. Qui us parla és la Joana Raja i amb el segon punt l'hora del programa tindrem la col·laboració mensual d'en Ramon Oliver, que avui parlarem de la pel·lícula de Spielberg. A veure què hem vist tots dos i a veure què ens ha semblat, així en general. En qualsevol cas, ara començarem en recordant dos centenaris de dos intèrprets que no són massa coneguts, però que tenen la seva coseta. Per una banda, l'actriu nord-americana Cloris Leachman, que havia nascut a l'abril de 1926 i que va morir al gener del 2021, ja 94 anys. Era una actriu, sobretot, de vessant còmica, que va començar a treballar, bueno, de fet, ja estava fent coses al cinema i a la televisió, amb coses com Johnny Staccato, a principis dels anys 60, i va destacar moltíssim el show de la Mary Tyrell Moore, on te feia el personatge de Phillips i de la qual, a més, es va fer un spin-off. De fet, aquesta actriu tenia un total de 8 Emmys per als seus treballs a la televisió. I després també, doncs, va, si recordeu, el jovencito Frankenstein, doncs, per exemple, era aquella criada que cada vegada que sortia deien el seu nom, el cavall que estava a la quadra relinxava, no? També va fer Risas i Làgrimes, va sortir també una altra pel·lícula del Mel Brooks, com és Màxima Ansiedat o La loca història del mundo. L'any 55 havia fet El beso mortal amb Robert Aldrich i ella va guanyar l'Oscar com a actriu secundària per la pel·lícula The Last Picture Show, l'última pel·lícula de Peter Bogdanovich, l'any 71. Ella era una dona que tenia un mal matrimoni i que tenia una relació, si no recordo malament, amb aquest jovenet que era em sembla que era el Timothy Bottoms. En qualsevol cas, el Peter Bogdanovich va fer una continuació d'aquesta pel·lícula el 1990, que es deia Texasville, i també, evidentment, sortia el seu personatge. També la va recuperar amb la pel·lícula Daisy Miller, que aquí es va dir Una senyorita en rebelde. Va sortir també amb altres pel·lícules a la televisió. Però, vaja, el més important és això que us he dit. I després recordarem l'actor britànic Lionel Jeffries, del qual el centenari ha sigut ara fa uns dies i que va morir el 2010 amb 83 anys. Aquest home tenia més de 100 pel·lícules entre cinema i televisió, però, vaja, de les més importants, doncs, per exemple, l'any 55 sortia a l'experimento del Dr. Quatermass, va sortir també al cruce de destinos de Cukor, el loco del pelo rojo de Minelli, ell era el doctor Peyron, també amb el Terence Fisher va fer La venganza de Frankenstein, amb el Fred Cinema en Història d'una monja. Los juicios d'Oscar Wilde de l'any 60 va tenir un paper important, el marquès de Queensbury, que és el que posava la denúncia contra l'escriptor. Va fer a Fanny amb Joshua Logan, La misteriosa dama de negro, El honrado gremio del robo, La gran sorpresa, aquí tenia un paper més protagonista d'uns que s'anaven a la lluna i trobaven uns marcianos, no digo l'any 64, que em va alegrar molt la meva infantesa. Regalo a los rusos, Caete muerta cariño, Era el rei Pelimor, Camelot, també va sortir amb El cobarde heroico de Lindsay Anderson, El estrafalario prisionero de Zenda, Adán y campeón del mundo, una pel·lícula que va fer Jeremy Irons, en principi era per televisió, però aquí se va estrenar en cinema. També va dirigir pel·lícules com, per exemple, Los chicos del tren o Moriremos hace 100 años. En qualsevol cas, un dels seus personatges més coneguts és el de l'avi Potts, a la pel·lícula que barrejava animació i d'allò de Chitty Chitty Bang Bang amb el centenari Dick Van Dyke. Doncs bé, de Chitty Chitty Bang Bang, per cert, he tingut oportunitat de veure recentment un muntatge al Watermill de Newbury, a la vora de Londres, un muntatge estupendo que espero que un dia arribi al West End. En qualsevol cas, per recordar aquestes dues figures, per una banda, a la Cloris Leachman, la recordarem amb una de les cançons que se recollien a la banda sonora de The Last Picture Show, una cançó típica dels anys 50, que és l'acció que passava als anys que passava la pel·lícula, de Joe Stafford, You Belong to Me, i de Lionel Jeffries, evidentment, doncs escoltarem el Chitty Chitty Bang Bang dels germans Richard M. Sherman i Robert M. Sherman, el tema principal, que és superconegut, i la cançó que cantava a l'avi a la pel·lícula, que si no recordo malament es deia alguna cosa així com Posh o alguna cosa així. Anem a escoltar aquests tres temes.

Estem escoltant la banda sonora de Chitty Chitty Bang Bang, però no eren aquests els temes que jo volia posar. Per tant, Jordi, no et preocupis, ara fem l'ordre correcte. Primer la cançó de Last Picture Show i després els dos temes de Chitty Chitty Bang Bang. Un de l'original i l'altre el que canta l'Avi Potts. Així és que endavant.

Bé, doncs anem a parlar d'obres de teatre, de la majoria de les quals, per cert, ja no es poden veure. També algun concert, per exemple, el divendres passat vam estar veient el concert de la Patti Lupone al Tívoli. D'ella ja us havíem ofert en un programa anterior doncs, una pila de temes del seu ampli repertori. Ella va estrenar a Sunset Boulevard i he de dir que no va cantar cap tema d'aquest musical de Joe Weber, sí que el va cantar un tema de Vita, entre altres coses perquè està cabrejada amb el Joe Weber perquè no li va permetre estrenar Sunset Boulevard a Broadway. En qualsevol cas, primer de tot, una crítica a l'empresa Balanyà, que va fer molt poca publicitat i, a més, arribaves al teatre el divendres i no havia ni un sol cartell a la façana del teatre, ni a la taquilla, ni a la porta, que posés que aquell dia actuava ja la Patti Lupone. O sigui, estaven anunciant a tota pastilla, amb uns cartells il·luminats de bombetes, lo de Una noche sin luna, de Juan Diego Botto, que es farà el mes de juliol i que és un gran espectacle, ja el vam veure fa 2 anys i és estupendo. Però, home, estava actuant una llegenda de Broadway. Res. És que jo és que vaig arribar a dubtar, dic, a veure si s'ha suspès el concert i no m'hi he enterat, però no. Després, quan ja passaves l'entrada del vestíbul i arribaves abans d'entrar a la platea, doncs allà van posar 2 cartells allà perquè la gent es pogués fer fotos, però de veritat, o sigui, en fi, tampoc havia ni programa, o sigui, res, no havia res. O sigui, senzillament te podies fer una foto amb aquell cartell del vestíbul i ja està. O sigui, ni programa ni res. I ella va sortir, una senyora que ja té quasi 78 anys, que està en plena forma, vull dir, físicament, va cantar algun tema. Per exemple, ella va estrenar Los Miserables a Londres fent de Fantine i va cantar el tema famós que canta el personatge de I Dream a Dream, però, clar, aquí la veu potser ja no era la que requeria. La potència de la Patti Lupone en aquest aspecte no era el que requeria el personatge, necessitava molt més. Però això va ser un dels primers temes i després ja es va anar... Va recórrer molt el seu repertori, temes de... Bueno, el que cantava Company i altres que no cantava ella però que li venien de gust cantar, de Oliver, de Gypsy, del Sweeney Todd... En fi, he de dir que el tema dels espectacles deia Songs from a Hat, o sigui, cançons d'un barret, i allà ella, pues, amb un barret de copa, anava traient un paperet que amb el pianista que l'acompanyava, només tenia un pianista, no hi havia orquestra, doncs deia el tema número 1 i el pianista tocava una pantalleta i se desplegava la partitura, no? Tema número 6, algunes vegades acostava el barret a la platea perquè fos un espectador qui escollís el número i així van anar sortint cançons que a ella li agradaven, també d'alguna pel·lícula, per exemple, de 7% Solution o el tema de Bagdad Café, en fi, va ser una hora i mitja llarga, ella va estar estupenda, el públic entregat, la platea no estava plena, però en qualsevol cas tots eren fans del musical, tothom sabia qui era la Patti Lupone, els que estàvem allà, i vam poder gaudir d'una doncs, llegenda, com us dic, de Broadway i del West End, i una senyora doncs, que està en plena forma i que tenia 3 Tonys. Cosetes que ja no es poden veure. Per exemple, vaig anar a veure Cròniques de la companyia Pippin Tung al Teatre Nacional, però va des de la banda que va de fer el passat diumenge. És un espectacle que es va estrenar a Nice i que té una coproducció internacional que ha dirigit la Gabriela Carrizo, que també ha fet la creació amb diverses persones més i molts ballarins. Aquí presenta un món apocalíptic, amb el programa parlen que estan en un laberint temporal, una sèrie de personatges que alguns van movent pedres, altres es posen a disparar i el que són cert, com que bàsicament el que es veu és dansa, doncs els moviments són, en alguns casos, molt sincopats, espasmòdics, o sigui, si te peguen un tret, doncs el cos aquell que... I la veritat és que en aquest aspecte la forma d'estar sincopats era meravellosa. Una altra cosa és que puguis entendre si t'estan explicant alguna cosa o no. Aquí, quan llegeixes coses sobre el tema, no es parla, diu... retrata un món en descomposició, un món laberíntic, un món on, diu, un món habitat per formes telúriques i una violència atàvica. Diu, la força incontrolable de la naturalesa, el poder, l'abús, la violència són presents en el món que presentem, que és més que apocalíptic, és un món acabat. En fi, bueno, doncs tot això podies agafar la idea o no, en qualsevol cas, visualment resultava bonic, tampoc era massa llarg, no? Eren uns 80 minuts, i sobretot per la bellesa d'aquests moviments, com us dic, que a vegades semblaven espasmòdics, però que estaven perfectament cronometrats i molt ben preparats, i a més amb una escenografia que en algun cas podia semblar una cova, amb aquestes pedres que movien i que sí tenia un aire com una mica fantasmagòric o fantàstic. Tampoc podeu veure, ja al Romea feien una madre de pel·lícula, que la madre de pel·lícula és la Toña Costa, que ella va guanyar el premi
de teatre, de millor actriu de teatre del Premi Fotogrames. A l'obra es diu Eva Maria, cosa que permet fer acudits sobre la Eva Maria, la famosa cançó de la Fórmula Quinta, encara que com és una obra que es diu de pel·lícula i ella és una senyora molt cinèfila, sempre diu que el seu pare li va posar aquest nom per l'actriu Eva Maria Seny. I, bueno, i ella comença a desgranar la història de, bueno, que té el seu fill que li ha demanat que faci un encàrrec i aquest encàrrec li permet, doncs, remenar una mica pels armaris i l'habitació i anar traient objectes i anar explicant coses, de veritat, amb un aire molt, molt, molt, molt graciós i, per altra banda, com us dic, ple de referències cinematogràfiques, cosa que fa que, en certa manera, doncs, si t'agrada el cinema, doncs ho gaudeixes més. En el fons, potser és poqueta cosa el que explica, però en qualsevol cas, ella li posa molta gràcia. L'autoria i la direcció és de Juan Carlos Rubio i, com us dic, doncs ja no es pot veure perquè ja l'han tret del Teatre Romea. Encara estareu a temps, aquesta sí, de veure al Teatre Nacional de Catalunya, a la sala de tallers, a l'inventari de Fugues, una obra creada per Amaya Galeote, la Xaday Larios, Judit Pujol i la Maria Velasco, en direcció total de Judit Pujol. A veure, ho podeu veure, però a mi, francament, jo la vaig veure fa 15 dies i ja la tinc com oblidada. A veure, les Fugues, es diu inventari, per tant, van sortint moltes fugues, són diversos personatges, alguns són històrics, surt des d'algun esclau que va lluitar per la llibertat, alguna figura poeta, i alguna dona, o sigui, generalment, doncs, són fugues que la majoria de les que es retraten doncs no han sigut buscades. Clar que poden haver-hi fugues en què alguna persona digui, no, jo marxo d'aquesta realitat meva i vaig a fer una altra trajectòria vital, no?, perquè són fugues, però la majoria de les que surten aquí no són desitjades, majoritàriament són fugues, doncs, diguéssim, que venen provocades per circumstàncies o tràgiques o personals, el que sigui. Per exemple, hi ha diverses intervencions coreogràfiques i al final ens entrarem una mica, doncs, la fuga d'aquesta dona que ens balla, que ens explicarà la seva circumstància. Ve d'Ucraïna, per tant, no us podeu imaginar. La veritat és que hi ha tota una acumulació de moltes històries que van omplint l'escenari d'objectes d'aquestes fugues, també amb algunes imatges que es projecten, però la veritat és que no acabes de trobar una mica el sentit a tot això. Surt la Laia Marull, que és el personatge principal, també surt la Coral Sant Jordi, que en algun moment intervé cantant, però vaja, tot plegat, doncs és una cosa com molt dispersa, que no porta gran cosa, però vaja, si teniu interès, sobretot a veure una gran actriu com és la Laia Marull, això sí, una mica desaprofitat perquè tot l'espectacle, per mi m'ho sembla, doncs aquí la teniu. També podeu veure fins al dia 21, o sigui, aquest diumenge que ve, el Mal de Corazón que estan fent a la Villarroel. Jo he de dir que ara no l'he anat a veure, també aquest espectacle el vaig veure al Teatre Nacional de Catalunya, que es va estrenar a l'any 2023, i ara la mateixa companyia l'ha volgut recuperar en certa manera, perquè sembla ser que també doncs deixaran ja de fer-se. És un espectacle escrit per la Victoria Spunzer i amb direcció de l'Andrea Jiménez i està interpretada per Júlia Barceló, Pol López i Pau Vinyals. Aquest tema de Mal de Corazón ve de la Santa Teresa de Jesús, que es veu que ella, doncs, aquella cosa mística que tenia, deia que era el seu mal de corazón. I aquí ens ajunten a tres personatges que estan en un bar, que una és la Júlia Barceló, és una cambrera, després està un professor de filosofia fracassat, que si no recordo malament era el Pol López, i un home que creu que la seva parella, doncs, l'ha deixat perquè en realitat se vol acostar més a Déu. I així es van passant les coses amb una sèrie de circumstàncies amb aquest bar, fins i tot, si no recordo malament, se produïa una gran tormenta. Evidentment, també se reproduïa a Santa Teresa i, bueno, en qualsevol cas, ara tinc un record una mica borrós, però, bueno, l'he volgut destacar perquè, com que s'acomiada i sembla que ja no es tornarà a veure, doncs que sapigueu que aquesta proposta sí que em va semblar més interessant que no la que us he dit abans. Després hem anat també a veure a la sala de la Fàbrica, un dels teatres del Ferró, lo de la Lluna és blanca, muy blanca, que és una vetllada amb Mario Gas. Aquest l'estan fent fins al dia 28 de juny. I és ell, aquest director, i també a vegades actor, acompanyat del piano per el ple Pla de Llorenç. Llavors el que fa és un recital
poético-musical. Musical vol dir que hi canta alguna cançó, canta, o pot cantar un bolero, pot cantar un tango. A veure, Mario Gas no és que tingui unes capacitats vocals meravelloses, ni molt menys. A més, quan va començar aquest monòleg, que així es va dir, estic encostipat, potser una mica per justificar que no té la veu adequada, però bueno, li posa molta gràcia, i sobretot el que fa és recuperar moltes poesies. Ell, jo no ho sabia, me vaig entrar aquí, el seu oncle era el Mario Cabré. La seva mare era ma germana del Mario Cabré, i de fet el Mario Gas es diu Mario Gas Cabré, i el primer que fa és recordar la figura del seu oncle, que a part de torero i episòdicament actor, que sortia en aquella pel·lícula de Pandora i l'Holandès Errante, que es va rodar a Tossa de Mar, i on ell es va enamorar, el Mario Cabré, de l'Ava Gardner, doncs ell era poeta i li va dedicar moltes poesies a l'Ava Gardner. I ell recull alguna d'aquestes poesies. També recull poesies d'una poetessa polonesa guanyadora del Nobel, que no em facis dir el nom perquè no sabria reproduir-lo, d'algunes poeteses de l'Uruguai, entre altres coses, perquè ell va néixer a l'Uruguai. Els seus pares eren actors i la mare bailarina, i el seu pare doncs estava representant la Tabernera del Puerto, que es veu que és una sarsuela de la qual surt el títol de l'espectacle que ell ha escollit, i doncs per aquelles circumstàncies de la vida estaven actuant a Montevideo quan va néixer Mario Gas. I això li fa recordar també doncs algunes poeteses de Sud-amèrica, i també doncs figures que han sigut, diguéssim, de la seva etapa, diguéssim, referents culturals per ell, des de, o per pura amistat, des de Joan Manuel Serrat, Salvat Papaseit, el Jaime Gil de Viedma, el Boris Vian, el poeta Jacques Prévert. Acaba també fent un recitat de Cyrano de Bergerac, perquè ens recorda que quan ell era petit va veure la pel·lícula de Cyrano de Bergerac feta per José Ferrer, que per cert va guanyar l'Òscar, aquest actor, per aquesta pel·lícula, que li va impressionar molt, i en certa manera tot això doncs el va anar conduint una mica cap a la seva trajectòria doncs com a director i com sobretot de teatre, tot i que ha fet també pel·lícules. Recordo que va fer una que es deia El pianista, però en fi, en qualsevol cas doncs és un recull de poesia i de temes musicals hilvanats així amb aquesta música amb el Pep Pla de Llorenç, i la veritat és que resulta un espectacle molt agradable i que podeu veure a la sala La Fàbrica del Teatre del Ferró, allà molt a la vora de la plaça Molina, fins al dia 28 de juny. I hem anat també al Liceu a veure aquesta nova producció de Les Noches de Fígaro, Les Bodes de Fígaro, de Mozart, que és la primera col·laboració que ell va fer amb el seu libretista, el Lorenzo da Ponte, que està basat amb la comèdia de Beaumarchais, que també hem vist moltes vegades al teatre. El Teatre Lliure ha fet alguns muntatges sensacionals d'aquesta comèdia bufa, en la qual el Fígaro doncs és un criat de casa d'un comte, el comte d'Almaviva, que aquest home creu que té dret al dret de pernada que se tenia a l'època doncs medieval, l'aristocràcia, i ell, el Fígaro, es vol casar amb la criada Susana, però el conde vol també tanteja a la criada, mentre que la contesa doncs s'alia amb la Susana per fer-li una espècie de trampa per demostrar doncs lo infidels i lo dolents que poden ser els homes. Bueno, hi ha tota una sèrie d'embolics, i la veritat és que tot acaba resolvent-se molt bé, i tenint des d'una perspectiva, per altra banda, molt feminista, perquè aquí la dona, la que seria la treballadora de la classe més baixa, la Susana, i la contesa s'ajuden, s'alien per posar els homes en el seu lloc. Lo graciós d'aquest muntatge és que està fet amb un to, diguéssim, bueno, un to de caramel, de pastís, perquè tot l'escenari és un enorme pastís de tres pisos, que té alguna porta, i en algun cas quan tenen que fer una habitació sembla que se tregui un trosset de pastís quan talles allà en forma de triangle, i després tots els personatges van vestits, amb un acte o un altre, van vestits doncs de tauletes de xocolata. Per exemple, el Fígaro, quan comença l'obra, va vestit de levadura royal, no? I quan comença el segon acte, la condessa és de Ferrero Rocher. Perdoneu que us digui les marques, però hi ha altres més conegudes. El que passa és que a vegades jo estic a la quarta planta i no sempre distingueixo tot, però per el colorido que tenien, podies veure que eren doncs això, caramels, bombons i tots els elements necessaris, mantega, per fer pastissos, no? I
i després també tot el que era el cor, doncs a vegades eren doncs, les cireretes que pots posar en un pastís. En fi, això em va semblar a mi tremendament divertit, a més li donava molt colorido, i a més amb una il·luminació també, per altra banda, doncs perfecta. La direcció d'escena era de la Marta Pazos, i la veritat he de dir que m'ho vaig passar francament molt bé, veient aquest muntatge, que a més és de Mozart i que per tant té unes cançons precioses. Ara anem a escoltar la seva obertura.

Bé, anem a repassar la cartellera i també alguna notícia. Per exemple, demà al Teatre Acadèmia estrenen La Ruta, de Lluïsa Cunyiller, que ja forma part de la programació del Grec, que estarà fins al 5 de juliol. A l'Eòlia Teatre, entre el 19 i el 21 de juny, podrà veure La Mecànica de l'Infortuni. Al Teatre del Liceu, el dia aquest diumenge, dissabte 20, encara podrà veure l'última funció de La Torre dels Somnis, un espectacle familiar entorn a la música de Puccini. Al Teatre Gaudí, també aquests dies, 18, 19 i 20, fan Gaudí stand-up comedy, i també el dia 20, Una noche con Kira. I el Hot Swim Home Dansa acaba, també ho fan fins al dia 21 d'aquest mes. Al Teatre Aquitània van estrenar una obra que es diu Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto, que encara la fan i que acaba a principis de juliol. I el dia 19 de juny actua Perdido, se fa Perdido en los 80. Al Teatre Apolo demà també fan, comencen a fer funcions de El Lago de los Cisnes, un ballet d'aquest superclàssic que em sembla que la companyia, no sé si ve de Rússia o ve d'Ucraïna, no me'n recordo. Després aquest espectacle de la Societat Flamenca El Dorado, doncs el dia dijous fan un concert que es diu Un aire de signos, Arigato Argentina, amb Andrés Marín al baile, Alfonso Padilla López al saxo i Antonio Torres Olmo contrabaix. Després a veure, aquesta ja l'he dit, el Casino, Teatre Casino de l'Aliança, el dia 20 podeu veure l'òpera Tosca. Les Noces de Fígaro, com us he dit, acaba la no sé si us he dit, però encara té funcions aquesta setmana, encara en funcions el dia 17, 18, 19 i 21 de juny. Evidentment, els repartiments a vegades varien d'un dia a l'altre. L'inventari de fugues que hem comentat avui, doncs acaba, com us deia, aquest diumenge. Després, també el Mar de Corazón acaba a la Villarroel. I el Teatre Condal, entre el 17 i el 21 de juny, o sigui, el que queda de setmana a partir de demà, estan fent Barcelona Gays Men's Chorus Shampoo. Després acaba també el Teatre Lliure de Montjuïc, el Contra Antígona, que per cert no l'he anat a veure al final. El Teatre del Raval doncs també anuncien final per a l'espectacle León a la Terra dels Homes, de Marià Pla, mentre continuen fent el Federico Lorca i el Set Maneres de ser Hamlet. Després, al Teatre Poliorama també estan fent, i acaba aquesta setmana, el Michael's Legacy, que és el millor tribut a Michael Jackson, que ja l'han fet altres vegades, però sembla que funciona molt, molt, molt bé. Al Centre de les Arts Lliures, el dia 18, o sigui demà passat, acaba Guerrilla, de l'espectacle de Conde de Torrefiel. I com a notícies, doncs tenim que dir una mala notícia, i és que s'ha confirmat que tanca el Teatre Regina, el Jove Teatre Regina, que està allà per damunt de la Diagonal, al carrer Sèneca. Sembla ser que era un local que tenien en lloguer amb una família que volien dedicar tot l'edifici a que fos una cosa cultural, i des de l'any 1998, doncs primer havia hagut una escola de música, la part superior, que ja va tancar, i després estava sobretot la companyia La Trepa, que feia espectacles familiars e infantils, tot i que jo al Regina havia vist alguna, per exemple, jo havia vist aquí el Sergi López amb el Toni Albà, i després també havia vist un muntatge de l'Assassins de Songhen fet per Ricard Reguant, del qual me vull oblidar perquè no m'ha agradat gaire. Però en qualsevol cas, ara, després de mort la propietària del 2020, doncs els hereus han decidit vendre l'edifici i els han dit que no els renoven el contracte. Es va parlar de que el Mago Pop segurament compraria algo, potser aquest local, i que potser, i aquest home ha dit que si compra això continuarà sent un teatre, però que pugui estar dedicat al teatre infantil, no sé, com que no havia protecció oficial en el sentit de que no és un edifici protegit, doncs en fi, que la gent del Teatre Regina doncs han parlat amb l'Ajuntament, amb la Generalitat, a veure si es podia salvar alguna cosa, però és una cosa privada, i aquí, doncs, en fi, un teatre que se'n va a la merda, i sobretot un teatre que a més estava dedicat a la programació infantil i familiar. I el dia 6 es van entregar els Premis Tony, i bueno, l'obra dramàtica que va guanyar va ser la de Death of Salesman, La mort d'un viatjant, d'Arthur Miller, que va guanyar com a millor obra, actriu secundària, disseny escènic, il·luminació, el director i el disseny de so. A nivell musical es va imposar el musical Smigadoon, del qual ja havíem escoltat fragments, que va guanyar 4 premis, el musical, la música de Cinco Paul, orquestracions i el llibret. Amb l'apartat de revivals va guanyar Ragtime, que se'n van portar 5, el millor revival, la millor actriu principal, l'actriu
actor principal, actriu principal, so de musical, il·luminació de musical, i un altre que també tenia moltes nominacions, els Lost Boys, ens van portar 4 premis, l'actriu secundària, actor secundari, disseny de musical i il·luminació. Cats, que també estava de revival, se van portar la direcció de musical, i la Leslie Manville, que va guanyar l'actriu britànica, la seva primera nominació, se va emportar el premi de la millor actriu per al seu paper al Oedipus. Això com a important. La cerimònia va ser magnífica, gràcies a l'amic Ramon que la va aconseguir, l'hem pogut veure, i la veritat és que va incloure no solament números musicals de cada un dels musicals que estaven nominats amb l'apartat de nous musicals i de revivals, sinó que bueno, va començar l'espectacle, la va presentar Pink, i hi havia tot un número fantàstic amb el tema de Lady Marmalade, que ella l'havia fet famós, i després es va recordar Chicago, quin altre musical es va recordar? En plan homenatge, The Book of Mormon, que ja fa 15 anys que es fa a Broadway, també a Londres, i per altra banda es va recordar també que fa 50 anys ja que es va imposar als Tony un musical que en aquell moment va ser totalment revolucionari i que ha quedat com un autèntic clàssic, que és La Chorus Line, del Michael Bennett com a creador i el Marvin Hagley com a compositor. De fet, s'havia estrenat l'any 75, primer va anar a Broadway, després va passar al Broadway, i des d'allà ha fet història. Jo em preguntava, veient alguns dels musicals dels números que vam veure i així, si algun d'aquests musicals actuals ens seran recordats d'aquí 15 anys, com el The Book of Mormon o com Chicago, que devia ser ja el 35 aniversari, perquè també fa molts anys, o 50 anys de Chorus Line. No ho sé si això passarà. En qualsevol cas, a Chorus Line ha fet història, és un musical meravellós, i per tancar l'apartat de teatre, doncs voy a poner uno de mis temas favoritos del musical, que és aquest One de A Chorus Line.

0: L'hora dels adéus.
1: Doncs va morir la dibuixant de còmics i també directora de cinema Marjan Satrapi, una actora, una dona que havia nascut a Iran i que va tenir que exiliar-se per la revolució islàmica, que li va començar a fer la vida impossible, com a molts altres creadors, i ella doncs va acabar exiliada a França, on vivia una vida privilegiada i sempre va dir que ella no era cap víctima. Ella era l'autora, va fer el llibre de Persèpolis, en el qual explicava doncs, les vicissituds de tot aquest exili, que després ella va convertir en pel·lícula, una pel·lícula doncs, que va rebre el Premi del Jurat al Festival de Cannes, el 2007, també va guanyar el Premi César a la millor òpera prima, i fins i tot va ser una pel·lícula finalista amb l'apartat de millor pel·lícula a l'Oscar, amb l'apartat de millor pel·lícula d'animació. Ella, de fet, va ser una dona, sobretot com a dibuixant, que va causar una gran impronta dins del món del dibuix, i a França doncs, va causar també molt impacte i va estar vinculada amb els millors col·lectius. I dins del cinema, doncs, també, per exemple, va fer la de Pollo con ciruelas, i també pel·lícules com Madame Curie, The Voices i La banda del Jota. Va morir en 56 anys i la seva família ha dit que va morir de tristesa perquè un any abans havia mort el seu marit, l'actor Matías Ripa, i ella es veu que no ha pogut superar el tràngol. I també va morir, en aquest cas als 95 anys, el músic Sonny Rollins, que era saxotenor i era compositor, i alguna vegada episòdicament havia sigut actor. De fet, molts dels seus temes surten a pel·lícules molt conegudes com El talento de Mr. Ripley, La crònica francesa, i després, per exemple, havia guanyat 3 premis Grammy i també havia rebut els honors del Kennedy Center el 2011. Com a compositor, hi ha un documental sobre ell que es diu Saxofon Colossus, on ell sortia com a actor, evidentment, i després, potser

Doncs sí, anem al cinema i comencem recordant que demà tenim Cinema Ripollet, la última pel·lícula de la tercera temporada del Cineclub, i és una pel·lícula espanyola portuguesa fantàstica, que és Una quinta portuguesa, dirigida i escrita per la Belina Prat, interpretada per Manolo Solo i per la Maria de Medeiros. Una parella estupenda, la pel·lícula, que a més tindran una química especial, i és una pel·lícula que va passar així, sense massa fama. De fet, va tenir diverses nominacions al Goya, no va guanyar cap, però és una pel·lícula que la gent, quan la veia, li agradava i la recomanava, i es va passar moltes setmanes quan es va estrenar, ara farà un any que es va estrenar als cinemes. Jo us recomanaria que vingueu a veure-la, perquè quan comença sembla que sigui un thriller, una senyora que desapareix, un professor que se'n va i que substitueix un home mort, però després no hi ha res amb aquest aspecte de thriller, i sí que n'hi ha molta més humanitat i humanisme en aquesta pel·lícula. Demà, al Teatre Auditori de Ripollet a les 7 de la tarda, si us agrada, i després pues, es pot fer un col·loqui. Anem a recordar també, finalment he pogut recuperar la pel·lícula aquesta colombiana, Un poeta, de Simón Mesa Soto, una pel·lícula que va guanyar el Premi del Jurat amb el passat Festival de Cannes, i que també va guanyar un premi a la millor pel·lícula d'Amèrica Llatina amb el passat Festival de Sant Sebastià. És una pel·lícula que ens parla d'un poeta que jo suposo que no existeix, que es diu Óscar Restrepo, interpretat per un actor que es diu Omeimar Ríos, i que

La veritat està fantàstic. És un home, doncs, que ara és un home que, malgrat que era una promesa de poeta, la cosa va quedar una mica troncada i ara acaba treballant com a professor i diguéssim que ja, i malgrat que se continua vinculat a la poesia a través d'una associació, una societat que, a més, ajuda i fomenta la que apareguin nous poetes, i ell veu molta qualitat com a poetessa d'una jove alumna seva, a la qual intenta ajudar, i bueno, diguéssim que les coses es compliquen bastant perquè a aquest pobre home les coses li van sortint bastant malament, tant en l'àmbit professional com el de la poesia com, i amb, o amb el personal, perquè a més està separat i vol ajudar a la dona. En fi, és una pel·lícula en la qual es va creant com una bola de neu amb un personatge que, per altra banda, és molt lúcid, tot i que al principi te pot caure una mica antipàtic, però la veritat és que les coses que li passen són tremendes. Una pel·lícula que m'ha semblat molt recomanable i que no m'estranya que hagi durat tantes setmanes en cartellera des que la van estrenar, entre altres coses, perquè està en cinema des de l'abril. Vull dir, jo l'he recuperada de fa 4 dies i encara està en un cinema. Per tant, és una pel·lícula d'aquelles que té boca orella. Una mica com li passava a La Quinta Portuguesa, o sigui, del mateix estil. Hem anat a veure també la pel·lícula espanyola La Luz, de Fernando Franco, també escrita per ell, i protagonitzada per Alberto San Juan, que és un capellà que un home doncs, molt humanista i així, però que té pecats de joventut de capellà, relacionats, evidentment, amb els abusos que dels quals tant s'ha parlat amb l'Església Catòlica i que ara amb la visita del Papa també es va parlar una mica, però no el que potser convindria, i que 30 anys després doncs, decideix expiar les seves culpes fent una confessió pública. Evidentment, xoca amb l'ortodoxia que a vegades doncs, de la seva parròquia o dels seus superiors, com poden ser doncs, el Miguel Reyán, o que fa d'arquebisbe, o l'obisbe que interpreta el Pedro Casablanc, i després, i evidentment, pot aconseguir la complicitat de determinats personatges, però també el prejudici de la mateixa societat, que no acaben d'entendre ben bé, sobretot quan els temes surten a la llum i ell fins i tot parla per televisió, doncs tot això tindrà les seves conseqüències, no? I és una pel·lícula, jo crec que bastant honesta, i on Alberto San Juan doncs, fa una interpretació, jo crec que molt creïble. Potser el plantejament ja és una mica semblant, que un capellà surti públicament a dir jo vaig fer això i vaig fer allò i demano perdó, costa una mica de creure, però bueno, des del punt de vista que cinematogràficament doncs ho pots creure, la pel·lícula sap jugar bé les seves cartes. La que fa de mare d'ell és la Maria Galiana, que també per altra banda està estupenda. També hem anat a veure la pel·lícula Ivan Anjadum, una pel·lícula que també és una producció entre Espanya, Bèlgica i Alemanya, dirigida per Ian de la Rosa, que també l'ha escrita conjuntament amb Diego Vega, i que és una història doncs, que passa allà on estan els invernaders aquests d'Almeria, que se treballa doncs, conreant la terra, cultivant gent de vida precària, i aquí doncs tenim la història d'amor que té un home trans i una dona que d'origen marroquí que treballa allà doncs, com a immigrant i que bueno, i evidentment doncs aquí no solament hi ha les condicions laborals precàries sinó també una mica els prejudicis d'una relació que poden patir doncs, aquests personatges quan són, diguéssim, desiguals, una pel seu origen social i l'altra per la seva condició de gènere, que s'afegeixen doncs, a la precarietat de la feina. Malgrat tot, a mi a vegades aquestes pel·lícules m'acaben cansant una miqueta perquè tenen totes un to així com una mica feista, amb una càmera que s'aproxima massa als rostres, i a mi no m'acaba de convèncer del tot. Malgrat tot, la pel·lícula se'n va emportar al Màlaga, al Premi Especial del Jurat i també el del millor guió. Els protagonistes són Silver Chicón i Herminia Lobo, i estan francament bé, i no són gens coneguts. I també va guanyar el Teddy Award, que és una pel·lícula, que és un premi que es dona a Berlín a pel·lícules que tenen temàtica doncs, que és relacionada amb la LGTBI. Després hem vist també Cada dia nace un listo, bueno, aquesta la vam veure al Festival de Barcelona, una pel·lícula dirigida per l'Arantxa Echevarria, que és una comèdia doncs, de picaresca. O sigui, aquí l'Hugo Silva, que fa poc el veien com a pare a la pel·lícula Un hijo, que estava molt bé, aquí fa un personatge totalment diferent. És un cantant que va tenir un moment de glòria fa molts anys i que viu d'aquest moment de glòria de sortir a la televisió, però que en realitat és, bueno, està realment bueno, està visquent com pot, i com pot vol dir viure amb un cotxe, evidentment perseguit per la gent a la qual li deu diners, intentant fer guanyar pasta però com sigui, i sembla que se li apareix la seva oportunitat quan
des d'una família rica en el qual el marit s'ha suïcidat al principi del Pico. Per cert, el marit aquí és el Pedro Casablanc també, que només surt aquí, que està casat amb la Belén Rueda, i és una família molt ricachona, però que també té esos trapitos oscuros. I bueno, llavors el fill doncs intenta, a partir de la mort del pare, intenta aconseguir que aquest cantant de poca munta li robi un quadre, un Caravaggio, que tenen amagat a la casa així. I bueno, el personatge de Lugo Silva doncs demana ajuda a un altre personatge una mica trapella, que és el personatge que interpreta la Susi Sánchez, i a partir d'allà bueno, es van enredant la troca perquè les coses no surten com s'esperen, se compliquen. I bueno, és una història, doncs, com us dic, de picaresca, que si l'hagués rodat Berlanga fa 40 anys doncs segurament tindria molta més gràcia que la que té ara, però que té una situació i uns personatges que resulten creïbles, perquè la picaresca és una mica el pilar on se sustenta gran part de la nostra vida en aquest país. En fi, hem vist també Solo Mama, que també es va estrenar al Festival de Barcelona, i és una història curiosa. Aquesta pel·lícula ve de Noruega, l'ha dirigit una senyora que es diu Yannick Askelbol, i és la història d'una dona, interpretada per Lisa Loven-Konsgli, que la vam veure amb una mica que es deia Força Major, que estava molt bé, i aquí és una dona que és una dona mare soltera, que per circumstàncies que es donen a Noruega té accés a informació que li permet descobrir qui és el donant del semen, per al qual ella doncs va poder-se inseminar i tenir la seva criatura, i comença a tenir una relació amb aquest home sense que li digui mai ella a ell qui és en realitat. I evidentment, quan això descobreix, no deixa de causar-se algun que altre malentès i problema. Però és una mica ben portada, amb un tema que potser, perquè clar, molta gent així que hagi nascut d'aquesta manera, doncs no sé si aquí, jo no sé què passa al nostre país, si tenen dret o no a saber qui és el donant, però en qualsevol cas, teòricament, no es pot saber. Però bueno, també després es produeixen aquells casos de donants que són pares de mil criatures, no?, perquè el seu esperma ha arribat a tothom. Però bueno, la pel·lícula es deixa veure amb aquest aspecte. I també dins del cinema europeu hem vist Eleonora Duse, la Divina, que també es va veure al Festival de Barcelona, i que ara s'ha estrenat una pel·lícula dirigida per Pietro Marcello, que recupera doncs aquesta gran figura del món del teatre de finals del segle XIX i principis del segle XX. De fet, ella, Eleonora Duse, va morir el 1924, i en un moment en què a Itàlia ja començava a sorgir el feixisme de Mussolini, que de fet fins i tot ell, el feixisme, es va voler aprofitar d'ella, una dona que quan ja estava, diguéssim, amb la seva bellesa, doncs bellesa de vella, de senyora gran, doncs no es va donar compte que potser la utilitzaven. Fins i tot va haver un moment en què ella es va veure obligada a tornar al teatre, va demanar ajut a això, i malgrat les advertències del seu amant, que era el famós escriptor Gabriele D'Annunzio, que després també seria utilitzat per al feixisme. En qualsevol cas, la pel·lícula ens mostra doncs, amb aquesta Eleonora Duse, que és una dona que va triomfar a tot el món i de fet va morir als Estats Units, i que sembla ser que a tot arreu menys a França, perquè allà la Sarah Bernhardt tenia molt poder, i una altra diva que li fes la competència en aquella mateixa època doncs no era tant. En qualsevol cas, la Duse aquí està interpretada per la Valeria Bruni Tedeschi, que aporta doncs el seu rostre de gran maduresa i d'una bellesa ja una mica treballada, i és una pel·lícula en la qual també a vegades surten imatges d'arxiu reals que t'ubiquen a l'època, els personatges, la situació, i a més es mostra aquesta personatge tan lluitant per crear, per potenciar el seu art, que és el teatre, com la seva relació amb aquest amant i la seva relació amb la seva filla, que és una dona interpretada per la Noemí Merlán, que se'n donava compte que a vegades la seva mare, pobreta, potser no se'n donava compte de com era utilitzada. Una pregunta interessant per el que s'acosta a un teatre de principis del segle XX, que per nosaltres pràcticament ja no existeix, i que ens acosta doncs, a aquest mite de la cultura europea de finals d'un segle, el segle XIX i principis del XX, també molt desconegut, i sobretot també doncs, amb aquesta manera, amb aquestes figures històriques, el D'Annunzio, el feixisme de Mussolini, etc. O sigui, una pel·lícula realment interessant per tot el context. Anem a escoltar un fragment de la seva banda sonora, amb música de Fabrizio Helvetico i de Marco Messina.

Doncs també hem de parlar de Backrooms, una pel·lícula nord-americana d'aquestes dins de la corrent del nou cinema de terror, dirigida per un senyor que es diu Kane Parsons, que és molt jove, i que sembla ser que quan encara era més jove, quan dic jove vull dir 19 o 20 anys, col·locava uns clips a YouTube amb les quals jugava amb uns decorats estranys així. Ja, llavors, una mica és la història aquesta de Backrooms, perquè aquí tenim amb un senyor interpretat per el Chevel el Hofford, que té una tenda de mobles de la qual un dia, sense voler, puf, traspassa com una paret i veu que a partir d'allà doncs, es van enllaçant passadissos i habitacions amb mobles i mal posats, a vegades coses que estan com ensorrades, així, sense que sapigui ben bé on acaba, com totalment un laberinto. I allà també acabarà passant també la seva terapeuta, que està interpretada per l'actriu de valor sentimental, la Renate Reinsbe, i que, diguéssim que el subjugant que té aquesta pel·lícula, que comença amb una història que d'un personatge que veiem que va tot tapat amb una espècie d'allò com si n'és protegit contra un virus i que porta una càmera que va filmant i que queda com atrapat en aquest laberinto, que això ja te queda com una mica, ui, què passa aquí, i després ens anem a aquesta botiga de mobles d'aquest home que té doncs, problemes personals i de la seva terapeuta, i tot diguéssim que acabaran amb aquest laberinto de coses, i la veritat és que sense trobar-hi cap lògica, la pel·lícula te va posant, a mi personalment em va anar posant cada vegada més inquieta, més, d'allò de què passa aquí, perquè sobretot és molt subjugadora amb l'aspecte aquest de per aquests passadissos, que veient-la, quan parlaven d'aquella sèrie Severance, que sortien uns passadissos blancs que se perdien, aquí no són blancs, són, estan pintats a vegades de groc, de colors pastissos, però la veritat és que és això, una pila, sobretot és una pila hipnòtica amb aquest aspecte, perquè juga molt en crear aquesta atmosfera i anar entrant en una habitació que a vegades pot tenir diversos nivells en què estan les coses mig ensorrades, que a més no segueixen una lògica geomètrica normal, sinó que poden tenir perspectives distorsionadores, i això doncs te causa molta inquietud. A mi me la va causar, perquè dius, bueno, aquí... El que passa que quan la pel·lícula intenta donar-li una lògica a la història, que és quan apareix el personatge de Mark Duplass, la veritat és que l'explicació no satisfé gens ni mica, al contrari, parlen d'unes ressonàncies magnètiques, però què m'estàs explicant? Però en qualsevol cas, vull dir, si eludim el fet d'intentar trobar-li una lògica a el que hem vist, que pot ser més aviat un laberint mental dels seus propis personatges, que perquè cadascú, en certa manera, pot tenir també el seu trauma, doncs la pel·lícula pot resultar realment molt subjugant i molt innovadora. I podria ser una pel·lícula sorpresa com l'any passat va ser el Weapons, per exemple, però allà la història sí que tenia més sentit de s'entenir. Aquesta no s'entén, però si no li busqueu la lògica, com pot passar-se amb una pel·lícula del David Lynch o així, jo us deixeu guia per aquesta atmosfera que manté la pel·lícula, doncs la veritat és que ho podeu passar malament. Hi ha moltes altres pel·lícules que, perquè no és una pel·lícula tampoc de terror en el sentit gore i així, vull dir, això no, però bueno, té causa cosa. Hi ha moltes més pel·lícules que han arribat a la cartellera i que jo no he pogut veure. Per exemple, doncs, Conoce a los Bárbaros, El Colegio de los Animales Mágicos, He-Man y los Masters del Universo, The Furious, Todos los Colores, El Guardián del Árbol del Alcanfor, La Ironía del Amor, Pioneras, Solo Querían Jugar, aquestes no pel·lícules sobre les primeres noies espanyoles que van voler jugar al futbol, que evidentment això va ser als anys 70 i evidentment eren molt mal mirades. La memòria de les papallones, El Rebuilding amb el Joseph Connor, el protagonista de la pel·lícula que parlarem ara amb el Ramon, Scary Movie, una nova entrega, Los Pérez Osos, la pel·lícula de dibuixos, Todo lo que nunca fuimos, Una pistola, una bala y un oso panda, Un talento único, El meu infern, El meu cel i el cel meu i el infern teu, una pel·lícula de miedo i Este cuerpo es mío. En fi, això són coses que han arribat. A veure, aquesta setmana també acaben la sessió del Cisnèfil, del Cineclub de Cerdanyola, que fan l'último vikingo, el proper dijous. Una pica amb Max Mikkelsen, una pica molt estranya també, perquè és comèdia, és thriller, és sèrie negra i també humor molt negre. Recordeu també que demà tenim cinema Ripollet, amb la Quinta Portuguesa. I també, per exemple, demà acaba el BRAIN, Festival Internacional de Cinema Intel·ligència Artificial, que s'està desenvolupant a la Filmoteca de Catalunya, al Campus Nou del Poble Nou de la Universitat Pompeu Fabra i al Centre de Cultura Contemporània. I també fins al dia 20 d'aquest mes s'està fent una exposició de Marilyn Monroe als Encants, que a més inclou diverses pel·lícules. Per exemple, demà es podrà veure Vida Rebelde, i a més un documental. El dia 19
fragments de la pel·lícula que va deixant acabada el Something Got to Give, i també un altre documental, i el dia 20 hi haurà una xerrada, ho col·loqui entorn a la figura, i també hi ha dies en què fa un teatre que es diu Tots som Marilyn Monroe. També hi ha exposicions de Marilyn Monroe a Nova York i a l'Acadèmia de Hollywood i a Londres, per si esteu per allà. La Filmoteca continua amb els seus cicles dedicats a la Barbara Hammer, al Radio Jude, que formen part d'aquest cicle del Brain, el Japanirama, i també, doncs, per exemple, les Jugateres del Món. El proper dimarts es fa una pel·lícula meravellosa de Victoria de Sica, El sostre, de 1956, Els problemes del vivent, de venen de molt lluny. També es recupera una cosa molt friqui, el Troll 2, i per exemple, i un altre que es diu Pic Narcissus, que també és una d'aquestes pel·lícules de culte. I recordeu també que els cinemes Renoir de Florida Blanca i els de Madrid estan celebrant el seu 40 aniversari i han preparat un cicle amb una pila de pel·lícules espanyoles que han passat per les seves sales al llarg d'aquests 40 anys i que es poden veure, doncs, des del dia 19 de juny fins al dia 1 d'agost. Les primeres pel·lícules aquesta setmana, una cada dia a Barcelona, són Les Trutxes, El amor brujo del Saura, El viaje a ninguna parte, de Fernán Gómez, i La mitad del cielo. El dia 24, que és el dia de Sant Joan, faran La casa de Bernard Alba. La setmana que ve us diré més pel·lícules. I recordar també que s'ha donat el Premi Nacional de Cinematografia a l'actriu Carmen Machi, una actriu nascuda el 1963, que porta ja 40 anys de carrera i més de 100 pel·lícules, també molt de teatre. Aquest premi l'otorga el Ministeri de Cultura i està dotat amb 30.000 euros. I el rebarà l'actriu amb la propera edició del Festival de Sant Sebastià. Ara de seguida ja entrem a parlar amb el Ramon Oliver, però ara anem a fer una pausa musical amb el tema de la pel·lícula Backrooms.

0: Doncs estem escoltant, acabem d'escoltar el tema, un dels temes de la banda de sonora de la pel·lícula Disclosure Day, el dia de la revelació, de Steven Spielberg, música de John Williams, que és la seva col·laboració número 30 amb el director nord-americà. I això ens indica que ja estem en el moment de parlar amb el Ramon Oliver, que ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Ramon?
1: Hola, bona tarda,
0: encara és de dia, o sigui que podem dir encara bona tarda. He volgut posar el tema primer perquè després, si el deixem pels finals, mai acaba sencer, perquè tenim que tallar-lo. I esclar, John Williams es mereix un respecte, no? Tot i que aquesta banda sonora no són d'aquells temes que un de seguida recordarà i tatarejarà com molts altres, no? Però que queda bé en la pel·lícula aquesta de revelació, de la qual, vaja, per posar una frase resumint, dient que Spielberg creu en els aliens i que, a més, són bons. Tu com ho veus, això?
1: Com veig a Spielberg?
0: Spielberg és la tercera vegada que parla d'aliens que són bons. I per això s'ha parlat molt de la trilogia que fa amb Encuentros de tercera fase, la de ET l'extraterrestre i aquesta. Després té la dels aliens dolents, que és la versió que va fer de la Guerra de los Mundos.
1: No sé què li va passar, devia tenir un disgust.
0: Potser era un encàrrec.
1: Algun alien... perquè hi ha qui relaciona també el fet que fes aquella pel·lícula amb... que encara estava molt recent el drama de l'11 de setembre.
0: Ah, doncs és possible.
1: Els
0: aliens podien ser els terroristes, sí.
1: O és que va tenir accés a alguna informació que no... Perquè ell sembla ser que està molt assabentat sobre el tema.
0: Sí.
1: Sap molt. I creu molt en el tema, no?
0: Sembla que, a més, ja des de petit tenia com... molta obsessió amb el tema i així, no?
1: Vull dir de fet, corre per les xarxes i per YouTube uns quants minuts de la primera pel·lícula que es conserva d'ell, domèstica, d'aquelles que aquelles que la pel·lícula anterior,
0: no?
1: La autobiogràfica.
0: Sí.
1: Doncs ja surten referències a una presència d'algú o dolent o d'alguna cosa que ve d'un altre món.
0: Yeah.
1: El cas és que curiosament, per exemple, totes les comparacions que s'han fet aquests dies sobre l'última pel·lícula de Spielberg amb la seva filmografia, que d'alguna manera les referències són moltes, hi ha molts títols, que integren aquesta trilogia, sinó
0: hi ha un plano de cotxes perseguint, que allò és l'ocavació, clarament, o sigui, per exemple...
1: Allò és què?
0: És l'ocavación de Sugar Run Express, per exemple.
1: Totalment, però vull dir, a banda d'això, vull dir, el fet de que d'alguna manera un dels missatges de la pel·lícula més evidents, i a més està molt clar a la part final, no? És la informació té que córrer, la informació té que sortir, no pot ser que el poder no ens amagui coses, no pot ser que siguem tenint arxius classificats que vés a saber quan es podrà fer públic. Tot això connecta molt amb una pel·lícula que no pertany a aquesta trilogia, que és The Post.
0: Sí.
1: The Post, que és una pel·lícula, era una bona pel·lícula, una excel·lent pel·lícula, que parlava del tema del Pentàgono, els famosos papers del Pentàgono.
0: Bueno, de fet era el títol que tenia aquí, no? Los papeles del Pentàgono.
1: Sí, exacte, és veritat. M'he quedat amb el títol original.
0: Sí, però jo era dit The Post, els papers del Pentàgono, exactament.
1: Els papers del Pentàgono, i allà es deia The Post, perquè és el Washington Post, el diari que va revelar tot això, no? I ja que connecta aquestes dues pel·lícules aparentment tan diferents, perquè les dues van del mateix, de la necessitat de la informació, de que tot el poble té... dret a saber el que està manant el poder. I en aquest sentit, el que està clar és que Spielberg creu absolutament en l'existència d'éssers que on sigui, el planeta on sigui, a la galàxia on sigui, estan teòricament molt per damunt de nosaltres a nivell intel·lectual i a nivell tecnològic i a tots els nivells que vulguis, ens vigilen i ens controlen, ens miren des de fora, però no són una amenaça, perquè el millor que pretenen justament és salvar-nos, buscar una forma de comunicació universal que elimini d'una vegada l'aspecte autodestructiu que tots tenim.
0: Home, de fet,
1: i aquí
0: la película...
1: hi ha una cosa que quan va acabar la pel·lícula, que la vam veure junts el mateix dia, tu em vas fer referència a una pel·lícula que jo també havia estat pensant en ella, la famosa Ultimàtum
0: a la Tierra. És el que tenim a dir ara, que és que a més connecta amb aquell avís marcià que ens venia de la pel·lícula de Robert Wise, no?, dels anys 50.
1: Totalment, vull dir, Ultimàtum a la Tierra és una mica el precedent de tot el que ha fet després Spielberg.
0: Perquè a més una cosa, Spielberg, quan era nen, segurament es van passar totes aquelles pel·lícules de marcianos que atacaven la Terra quan los mundos choquen, etcètera, que eren dolents, i és clar, de cop i volta se li apareix, quan ja era més adolescent, l'Ultimàtum a la Tierra, i devia pensar, ostres, i a més una altra cosa, als Estats Units porten ja un temps que, així com els papers d'Epstein estan sortint d'aquella manera, però sembla ser que s'han fet revelacions per part d'altres personalitats del govern americà de que tenen coses sobre extraterrestres.
1: És que, a més, el títol de la pel·lícula sembla ser que es fa referència a aquest moviment.
0: Sí, exacte.
1: A un moviment que demana que es faci la revelació de tot el que hi ha ocult sobre aquest tema. Sigui veritat o no sigui veritat, el que està clar és que Spielberg ho ha tornat a fer. Ha tornat a fer moltes coses amb aquesta última pel·lícula. Ha tornat a recuperar la taquilla, això per suposat.
0: Ha funcionat bé la pel·lícula?
1: Està funcionant de meravella. En aquest moment, vol dir abans d'ahir, sí, les xifres d'avui no les he mirat, havia recaudat a tot el món gairebé 94 milions de dòlars, 44 i mig al territori americà i gairebé 50 a fora. Tenint en compte que la previsió inicial del primer cap de setmana, el tope més alt el posava en 60 i pico milions, això vol dir que està funcionant molt, molt bé.
0: Malgrat tot, la pel·lícula de cost és un cost de més de 100 milions de dòlars, per la qual
1: cosa... La pel·lícula costa, em sembla que són 115 o 120 milions.
0: Exacte, per tant, encara no està amortitzada.
1: El que s'ha calculat, allò que fan els experts, afegir-li el cost de producció, el cost addicional de la publicitat, tal, es calcula que per arribar a recuperar costos té que recaudar un mínim de 300 milions de dòlars.
0: Bueno, potser a nivell mundial...
1: Però tenint en compte que en una setmana ha recaudat gairebé 100, si porta aquest ritme, doncs la cosa pot anar bé. No serà mai el fenomen del número 1 total d'algunes pel·lícules de Spielberg que van batre rècords al seu moment. No, potser no va per aquest camí. Però sí va per ser, evidentment, l'èxit més gran que té Spielberg potser en 15 o 20 anys.
0: Sí, perquè amb West Side Story i en Los Fabelman es va fer alguna que altra castanya, no?
1: Vull dir... Es va donar una castanya forta. Hi ha algunes altres pel·lícules anteriors d'ell que tampoc pretenien convertir-se en fenòmens comercials, aquesta mateixa de la que acabem de parlar, no? Com es dic que es deia aquí?
0: Los papeles del Pentágono.
1: Los papeles del Pentágono. És una pel·lícula que, evidentment, per la seva temàtica, pel seu contingut polític, tal i qual, mai hagués aspirat a ser un fenomen comercial del nivell de Parque Jurásico.
0: Però, bueno, en qualsevol cas... Com
1: però, va recaudar uns 170 o 180 milions amb un cost de 50 milions, el qual va ser una operació molt rentable. No?
0: En qualsevol cas, el Spielberg, amb tots els èxits que ha tingut, doncs, si té un fracàs, no crec que la indústria li tingui que, diguéssim, castigar, entens? Vull dir, perquè...
1: No, i a més és que, torno a dir, vull dir, aquesta està demostrant... O sigui, està molt clar que aquesta vegada, entre altres coses, ha volgut recuperar la connexió amb el públic a nivell el més comercial possible. I l'operació ja està sortint bé. Està sortint molt bé perquè aquesta pel·lícula és això, connecta directament amb els grans èxits que amb els seus temps més gloriosos anava acumulant any darrere d'any. Llavors, el torna a situar en el cim, en aquest sentit, i torna a demostrar aquest senyor que té gairebé 80 anys, que posseix la força de connexió amb el públic que ja posseïa fa 50 anys quan es va estrenar el Tiburón, que l'any passat es va celebrar l'aniversari amb una reposició i amb un documental molt interessant.
0: Al marge de l'impacte comercial que pugui tenir la pel·lícula, crec que a tu i a mi la pel·lícula ens ha agradat. Jo potser li posaria alguna pega, per exemple, després de veure-la, clar, jo no l'he tornat a veure, vaig estar rumiant, per exemple, a mi el guió del David Koepp, que és un home que ja ha treballat amb Spielberg, que és el guionista d'algú d'Indiana Jones i del Jurassic Park i així, em va semblar que tenia algunes coses que creaven una certa confusió. Per exemple...
1: Jo amb això estic bastant d'acord. Vull dir, jo, a mi, la pel·lícula m'agrada força, tirada molt, em sembla que és una excel·lent pel·lícula, que està rebent alguns atacs també viscerals que no acabo de compartir.
0: Jo tampoc els comparteixo.
1: I em sembla que globalment és molt bona, però estic d'acord que el guió no és la seva fortalesa.
0: Sí, perquè hi ha, per exemple, aquella peça metàl·lica que fan servir de connexió, que dona invisibilitat, evidentment això és una tecnologia extraterrestre, perquè si no d'allòs, però sí, no queda gaire clar com han arribat els humans a poder-la fer, entens?
1: Sí, tu, a veure, si te l'examines detingudament, no queden clares diverses coses, bueno. Però bueno, això em sembla que també ho ha deixat en segon pla, perquè el que importava era crear una pel·lícula que a més compaginava totalment la idea aquesta de recuperar l'esprit d'Encuentros en la tercera fase, que és una pel·lícula magistral, una obra mestra.
0: Aquí vull donar-li la raó a un amic comú que tenim, que va dir: com és possible que John Williams no hagi introduït les cinc notes de los Encuentros de la tercera fase a la banda sonora? Jo
1: potser
0: crec que estaria molt bé.
1: Potser perquè era massa obvi, potser perquè
0: bueno, sí,
1: el que
0: però,
1: li demanava escriure
0: veure,
1: també...
0: Allà teníem a un Richard Dreyfuss, que aquí podien dir que és el Joseph Connor, i allà estava la Melinda Dillon, que aquí és la Emily Blunt, amb la diferència de personatges que interpreten, però és un home i una dona que per alguna raó estan tocats d'alguna manera per, i que acaben unint-se, però, o sigui, la línia argumental seria aquesta, entens? I en canvi...
1: Sí, pues, sí, però a veure, ja és prou obvi a través d'això, de la línia argumental, les connexions, com per fer-les potser massa evidents. També podria haver inclòs llavors alguna referència musical a ET.
0: Bueno, perquè... però per exemple, l'extraterrestre que surt, que el que es veu millor de tots, és un ET envellit. No me va negar.
1: És un ET molt envellit, sí.
0: O sigui que, per tant, algunes connexions visuals, o que sigui, sí que surten. En fi, bueno, no sé, és una cosa...
1: Jo penso que el fet que tu mateix has dit la banda sonora, que a mi em sembla magnífica, jo penso que és de les millors
0: sí,
1: que
0: treballes
1: que ha fet Williams en aquests últims anys, ha volgut fer una banda sonora que es diferenciés d'aquella tonalitat, que es diferenciés del blockbuster, que es diferenciés del que suposa habitualment quedar-se amb una tonada de Williams que es converteix en mítica als 5 minuts.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Jo crec que ha volgut fer un treball més fosc, si tu vols, més profund, que té que veure també amb el fet que la pel·lícula compaixina les connexions a la trilogia, forma aquesta trilogia de la que ja has fet referència, però també amb moltes altres pel·lícules de Spielberg, que és una mica una recopilació de tota la seva trajectòria, començant, per exemple, per el Minority Report, que és de les millors pel·lícules que va fer fa dues dècades, que quan es va estrenar, es va fer les primeres prèvies d'aquesta pel·lícula als Estats Units, va haver-hi algun crític que va dir que la millor pel·lícula que ha fet Spielberg en els últims 20 anys. Després han sortit algunes veus més discordants, no? Però això ho van deixar anar. I no 20, són 21, però fa 21 anys, Minority Report, em sembla, del millor que ha fet Spielberg en aquests últims.
0: Sí, i a més una pel·lícula bastant visionària, també, tenint en compte...
1: Com dius?
0: Una pel·lícula bastant visionària...
1: Una pel·lícula bastant visionària i una pel·lícula que tenia molt, molt, molt de thriller, i aquesta també té molt, molt, molt de thriller.
0: Sí, perquè...
1: La primera part de la pel·lícula, deixant de banda les referències i el camí que porta, que evidentment ja saps que el camí que porta anirà cap al món dels extraterrestres, però la primera part de la pel·lícula funciona molt com una pel·lícula d'acció pura.
0: Bueno, hi ha persecucions, ja l'escena del tren mateix és increïble.
1: Que, a banda d'aquesta que has fet tu tant, que és evidentíssima, hi ha una que jo convido a tothom que pugui consultar al web de New York Times, que entri, perquè la famosa, ja famosa escena de la persecució que acaba a la via d'un tren... I no entrarem en detalls, no?
0: No fa falta.
1: Aquella escena, resulta que Spielberg, en el New York Times, que això és un text en vídeo, agafa una escena igual de Duel.
0: Ahà, sí, és veritat. És veritat.
1: Una escena igual de Duel amb un cotxe balcó, com
0: que
1: aquí. Duel, que
0: situem el diablo sobre ruedes per al públic que ens està escoltant.
1: Exacte. Sí. I amb algú que està donant cops amb molt males intencions al cotxe dels protagonistes, no? Llavors, Spielberg diu, això, a més, l'ha fet pel menys el cotxe també, perquè quedés més clar que era una referència Això és el que jo vaig poder fer llavors. Mm-hmm. Però jo llavors tenia un límit de pressupost, un límit de tecnologia, un límit del que tu vulguis, no? Recordem que Duel, El diablo sobre ruedas, és una pel·lícula que es va filmar per la televisió,
0: exacte, sí, sí.
1: Però que donat el bon resultat, els directius de l'Universal van decidir estrenar-la també al cinema.
0: Mm-hmm.
1: I va ser la primera pel·lícula vista en cinemes, tot i que no era una pel·lícula feta per cinema.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, aquí diu, jo aquí m'hi permès fer allò que no podia llavors,
0: mm-hmm.
1: i arribar més lluny, i dir, què passaria si el cotxe que està donant cops al darrere tingués èxit i aconseguís que l'altre cotxe s'estavellés contra el tren.
0: Mm-hmm.
1: I a partir d'aquí m'imagino el que ve després, que és una escena fantàstica.
0: Sí, sí,
1: fantàstica
0: sí.
1: En tots els sentits. Fantàstica en què és meravellosa, està molt ben filmada, i fantàstica amb el fet de que també és irreal. Entrem aquí amb el tema de... Cal no oblidar que un dels directors preferits de Spielberg, abans de Sean Ford, sempre ha estat també Hitchcock.
0: Mm-hmm.
1: I ell admira molt Los Pájaros, però admira molt tota la filmografia de Hitchcock. I jo veient aquesta escena me'n recordo, per exemple, de Con la muerte de los talones.
0: Sí.
1: Perquè entrem en aquelles escenes impossibles,
0: mm-hmm.
1: però que funcionen de meravella.
0: Bueno, perquè amb el cine te les has de creure al final, vull dir, perquè hi ha moltíssimes persecucions.
1: Hi ha un geni, o hi ha un talent enorme darrere que, mm-hmm. que aconsegueix que te les creure, i perquè estan molt ben filmades.
0: Mm-hmm.
1: Llavors, aquesta comparativa que ell fa, que ja dic, és molt, no sé, molt interessant de veure la idea i de sentir-lo bé com s'explica, aquesta comparativa ja està fent referència d'alguna forma a que estem davant d'una pel·lícula que és una mica un conglomerat de tota la seva obra, començant per les temàtiques que també fan sempre acte de presència als seus films. És a dir, per
0: exemple... Hi ha, per exemple, connotacions religioses.
1: Les connotacions religioses, les connotacions familiars, sempre hi ha famílies desestructurades, sempre hi ha pares que són absents, pel que sigui, però aquí també hi ha un pare absent, amb un rol molt, molt important.
0: Bueno, i després tenim uns personatges que tenen, diguéssim, alguna relació amb la infantesa, també una mica estranya, bueno, una mica traumàtica.
1: És això, vull dir, d'alguna forma...
0: Sense fer massa spoilers.
1: Tota la filmografia de Spielberg sempre s'ha dit que, d'alguna manera, era també una visualització dels traumes que hi tenia respecte a la infància, del dolor que li va provocar la separació dels pares, de tot això, no? I aquest tema apareix des d'ET, fins a aquesta última pel·lícula,
0: sí.
1: I aquí hi ha una referència molt clara amb el personatge, especialment el personatge d'ella, no?
0: Sí, Luca, sí, sí.
1: Que no anem a explicar-ho, però té un relat molt, molt significatiu i molt dolorós al voltant de la paternitat i absent o present.
0: I després també està aquest toque Disney. Hi ha un toque Disney també quan apareixen els animalets del bosc, amb aquella música de la Disney que surt... Que...
1: Aquí hi ha també el fet de que, bueno, la visualització del món de la infància, del món cinèfil, de la infància de Spielberg, connecta amb Disney, connecta amb Cecil B. DeMille, com va quedar clar a la pel·lícula anterior, que era aquella escena de la pel·lícula anterior en la que veus com ell intenta reproduir el descarrilament d'un tren.
0: Ah, bueno, estàs parlant de Los Fabelman, de les pel·lícules...
1: Los Fabelman,
0: la
1: pel·lícula autobiogràfica...
0: Sí, que feia les pel·lícules caseres, aquelles, amb els nens.
1: Allò és aquell fragment en concret, o sigui, la pel·lícula tenia molts elements d'autoficció, però aquella escena concret, la de la reproducció de l'accident del major espectacle del món, de Cecil B. DeMille, aquella l'havia fet realment ell.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors aquesta connexió amb aquest tipus de cinema i amb el tipus de cinema representat per Disney també, aquí torna a colar-se amb aquests animalets que dius tu, i amb algunes músiques que són molt, molt referencials del món Disney, i d'alguna forma amb aquesta idea de que en el fons inclús ET connecta també amb la idea d'infància que havia popularitzat el cinema de Disney. Una infància que de vegades el critica Disney per això, una infància que està sotmesa sempre a la fragilitat, al perill, a veure-se enfrontat als propis monstres. Recordem que no fa massa anys va fer aquella pel·lícula que es deia Mi Amigo el Gigante? O
0: sí,
1: com
0: sí, Mi Amigo el Gigante, amb el Mac Ryland, sí.
1: Que a mi em sembla de les pitjors que ha fet mai. No?
0: Bueno, també té la seva cosa, el Hook, tampoc el col·locaríem mai en una llista de...
1: No, sí, sí. Té unes quantes, sí. Always, no? La pel·lícula, l'última
0: bueno, allà estava l'Audrey i ahir, bueno, és igual, sí, sí.
1: Aquesta és l'Audrey, no exhibeix la pel·lícula, de ser una mediocritat.
0: Volies parlar també de Halsman, tindríem que anar...
1: Ja, parlarem de Halsman, però deixant davant d'això, vull dir...
0: Sí, no, que té pel·lícules que no estan a l'alçada, sí, és veritat.
1: Està totalment vinculat. I aquí, en aquesta última pel·lícula, a mi em dona la sensació d'haver fet una mica això, d'haver fet un resum temàtic i visual de temes recurrents de la seva història i d'alguna forma fer una picada d'ullet a l'espectador que hagi seguit la seva filmografia perquè pugui reconèixer-se tant temàticament com visualment.
0: Hi ha un tema de la pel·lícula que m'agradaria també tocar-lo, encara que sigui tangencialment, perquè trobo que dins d'aquesta història d'acció, amb això que dèiem al principi d'una cosa que es vol amagar i altres que es volen donar a conèixer, hi ha també una mirada crítica sobre aquest món de les tecnològiques, perquè aquí cal tenir en compte que qui no vol que surti això no és, diguéssim, el govern americà, sinó una empresa tecnològica capitanejada per aquest Colin Firth, que potser fa el primer paper de la seva carrera, diguéssim, més tèrbol. L'altre dia llegia El gran villano. A veure, al final de la pel·lícula aquest home no és tan villano, però bueno, en qualsevol cas...
1: Ja has fet un spoiler, eh?
0: Bueno, perdó.
1: Significatiu. Una crítica parlava d'ell, dient, als Estats Units, dient, com m'agrada veure-lo fer un paper de dolent,
0: sí.
1: O teòricament dolent, no? Perquè és veritat que n'ha fet molt pocs.
0: Sí, exacte.
1: I aquí li surt molt bé, tot i que, ja que parlem de guió,
0: sí.
1: A mi aquest personatge em sembla poc dibuixat, eh?
0: En qualsevol cas...
1: aquest paper que juguen... poc aprofundit.
0: O sigui, tenint en compte que hi ha, per exemple, tot el que està passant actualment amb el món tecnològic, no sé, el govern que està en contra l'Antròpic i aquesta empresa així, vull dir, aquí no veus tu una mica de crítica, de denúncia, de dir el paper que tenen aquestes empreses, el gran poder que tenen, en aquest cas,
1: sí,
0: perquè
1: sí,
0: tu imagina...
1: No, una mica no, molt, és molt evident. És molt evident. De totes formes, per exemple, el mateix Jurassic Park també entra en aquest element, a un altre nivell, no?
0: Sí,
1: és a dir,
0: sí.
1: També s'hi cala amb l'especulació de com quelcom que pot ser molt atractiu, molt maco, recuperar un passat prehistòric, tot el que tu vulguis, s'acaba convertint en una operació comercial destructora.
0: I després...
1: Llavors, ja, a la seva filmografia ja apareixen elements d'aquesta mena. Em sembla que en Cuentos de la Tercera Fase també hi havia alguna referència d'aquesta mena.
0: Sí, en qualsevol, sí, perquè també allà tot el govern... Allà sí que ho feia el govern, tota aquella operació, sí. Amb aquella muntanya negra de basalt, així. I també sí, una cosa que em va...
1: Amb el François Truffaut,
0: amb el François Truffaut, de científic meravellós. Una cosa que potser m'ha semblat una mica més naïf, més ingènua, és aquest moment de la revelació, pensar que, sobretot tenint en compte que els mitjans de comunicació tendeixen cap a un monopoli cada vegada més ampli, no sé si una cosa com aquesta tindria, per no fer d'allò, vull dir, si tindria la magnitud que té aquesta revelació amb el món actual, si hi hagués una cosa equivalent. Saps el que vull dir? Suposo que m'entens.
1: Una cosa així en el món actual sí que seria...
0: No vull dir l'impacte d'aquesta revelació, sinó si els mitjans de comunicació, tenint en compte que hi ha un monopoli cada vegada més, o sigui, que hi ha molts mitjans que estan controlats per grans magnates també, si això no podria frenar una mica una notícia d'aquest impacte, no? Per exemple, vull dir, amb les revelacions que es fan, que no són una, que són vàries, perquè...
1: Que la podríem frenar, sí, clar.
0: Aquí
1: ja ho veus, que hi ha un intent de frenar-ho.
0: Sí, però hi ha un intent de frenar-ho per part d'una empresa. Però jo me refereixo si el monopoli informatiu, periodístic, tal com s'està configurant actualment...
1: Podria haver-hi una configuració, però bueno, és que aquí entrem en una especulació...
0: Sí, una especulació.
1: Que s'escapa totalment a les intencions d'ell.
0: Sí, sí,
1: I jo
0: sí.
1: Que vol deixar clar és que, primer, això, que hi ha vida més enllà de la Terra i més enllà de l'ésser humà, que aquesta vida que tantes vegades se'ns ha presentat com una amenaça i com ell porta dient ja des de fa mig segle, és una vida que en realitat ens pot ser totalment protectora i ens pot revelar coses de nosaltres mateixos que neguem, des del nostre món ple d'interessos, de manipulacions, de jocs polítics, de jocs comercials, tal i qual, i que encara resta una mica d'esperança si es produeix justament una revelació tan brutal que obligui a l'humanitat a canviar d'actitud.
0: Jo de veritat desitjaria que vinguin els marcianos, que jo desitjaria que arribessin els marcianos, encara que siguin dolents, de veritat, perquè és que tal com està el món, no sé si podrem aguantar gaire més, eh? Vull dir, en fi, espero que no.
1: Si és per destruir-nos en plan la guerra dels mundos, tampoc és un bon negoci, Joan.
0: Però, de veritat, jo voldria que fossin marcianos, aliens, com els bons de les pel·lícules de Spielberg. Però, de veritat, a vegades, quan surten segons quines notícies, pensaria dir que, hòstia, que vinguin ja els marcians, sisplau, i que acabin amb tot això, perquè és que anem pel pedregar. Però, bueno, això seria molt llarg i allò. En qualsevol cas, tenim molts pocs minuts i ja que és
1: el tema últim... que, evidentment, a nosaltres
0: ens ha agradat,
1: amb alguns elements qüestionables, però pertany a la banda alta de grans pel·lícules que ens ha agradat.
0: Efectivament. I ara anem a l'última sèrie de la que parlarem aquesta temporada, perquè estem amb l'últim, per tu, l'últim programa, ja fins al setembre ja no tornaràs, que és aquesta sèrie que es diu Halfman, Medio Hombre, del Richard Gadd, un senyor que ens va sorprendre amb Mi Reino de Peluche, que aquí fa una creació com a autor de la sèrie, que és minissèrie, i com a actor totalment diferent, que molt sorprèn, amb el Jamie Bell, el nano del... el nano del Billy Elliot, no? El Jamie Bell.
1: Bueno, que ja fa molt, sí, saps? Ja, no, que no és més... el nano de Billy Elliot, sí. Ja ha fet coses tan
0: noves. No, i a més, a la pel·lícula
1: com,
0: ja se'l veu molt madur.
1: Com infomania,
0: sí. No, que sí, ja ho sé, però és que sempre se'l recorda per això. A veure, és una sèrie molt dura, per altra banda, una història de...
1: És una sèrie, per mi, mira, hi ha una crítica de Guàrdia, que estic totalment d'acord amb ella, és una obra mestra, per mi és una obra mestra, és... De moment és la gran sèrie de l'any i la comparava amb la sèrie de l'any passat. Quina va ser?
0: No me'n recordo ja.
1: Adolescència.
0: Vale, no me'n recordo.
1: Llavors deia, Adolescència, la crítica aquest de The Guardian, deia quelcom semblant a... Si Adolescència és una sèrie que haguessin tingut que veure totes les escoles del país i tots els professionals que es dediquen al món de l'educació, al món de la psicologia i tal, aquesta és la sèrie que s'hauria de veure a tots els clubs d'homes, a tots els llocs on predomina la masculinitat tòxica, que hauria de ser obligatòria perquè realment l'anàlisi que fa, la dissecció que fa, és tan brutal, tan dolorosa, tan dura, que jo crec que molt poques vegades s'ha arribat a aquest nivell. Moltes vegades et quedes en pel·lícules, en sèries, en mobles de teatre, que a nivell de discurs maneixen molt elements dogmàtics, els repeteixen i tot el que tu vulguis, però cap d'aquestes arriba a la contundència de les imatges d'aquesta sèrie brutal, fascinant, que evidentment pot costar de veure si tu tens seus rebuts a la violència física visualitzada constantment, però que si superes aquest hàndicap et trobaràs amb un producte absolutament addictiu i absolutament lúcid a l'hora d'analitzar el component d'aquests personatges. Els dos personatges bàsics, que tenen dues interpretacions magistrals per part de Jamie Bell i de Richard Gadd, però l'hora també per part dels dos nois
0: que
1: fan d'adolescents.
0: En crios, infants i adolescents. Sí.
1: Mitchell Robertson i Stuart Campbell, que estan sensacionals, formen un quartet interpretatiu absolutament fora de sèrie. I la sèrie ens explica la història d'un noi que a l'escola ja està... l'acció està ambientada a Escòcia, el cat és escocès. Una història que comença quan un noi que es diu Niles, que és el personatge que fa el Jamie Bell, que ja pateix molt a la seva escola perquè li estan fent bullying i perquè tothom el té marcat i tothom l'acusa del que ja es pot imaginar on que l'acusaran, i que a sobre té que aguantar el pitjor que li pot passar a la vida a algú que està sotmès a aquesta pressió, que és trobar-se no solament com a persona que va viure a casa seva, sinó com a company d'habitació, o fill de la amant de la seva mare, que és tot el contrari del que és ell. És una bèstia salvatge que acaba de passar 2 anys en un reformatori perquè li va arrencar l'orella amb un noi en una discussió, i que és el tipus macho, prepotente, demolidor, brutal, controlador i tot el que tu vulguis, no? Llavors, aquest personatge que es converteix d'alguna forma en el germanastre, per dir-ho d'alguna manera, perquè és el fill
0: de la parella. Per la relació de les mares, si són com germanastres, no autèntics, però sí, tenen aquesta relació.
1: Sí. Llavors es crea envers ell, com més fàcil d'imaginar, una situació de pànic, de necessitat de fugir d'ell constantment, de terror davant de totes les seves reaccions, però també de fascinació extrema. D'alguna forma és allò que jo vull ser i allò que no vull ser, allò que rebutjo amb tota la meva força i allò que alhora voldria imitar a cada moment, el que em fa fàstic i el que em sedueix.
0: I que a la vegada li provoca un caràcter doncs, que juga doncs, amb uns aspectes, amb una personalitat una mica covarda per afrontar determinats coses, no? Vull dir, i actuar
1: bueno,
0: perquè...
1: Cap
0: dels dos té coses positives.
1: Les dues personalitats... Un és el prepotent, que, evidentment, si tu el veus que

0: latència. Pensa que la sèrie, d'alguna forma, és també una denúncia a l'homofòbia i a, al sentiment homofòbic que tenen moltes persones, molts representants d'aquest masclisme tòxic, que en realitat estan també ocultant.
1: Tu creus que hi ha algun aspecte autobiogràfic de Richard Gadd en relació sobretot a quan se fan les grans revelacions del capítol final?
0: A veure, Richard Gadd ja diu aquests personatges no són reals, estan allunyats, tot i que evidentment es passen amb molts personatges de la vida real. Ell es defineix com algú que, bueno, ell ha fet, a més, va fer tot una sèrie de mesos de treball físic per arribar a tenir la presència que té.
1: El mires al mi oso de peluche, mi reno de peluche, i aquí és que ni reconeixeries el mateix actor.
0: I ho va fer, a més, defugint el model de l'home fort de Hollywood. O sigui, que es veiés una fortalesa, però alhora poc acollidora.
1: Sí, perquè amb aquella barba que porta i així, buf.
0: O l'antiheroi, encara que tingui aquest aspecte. Ell, com a persona, es defineix com algú que també ha tingut les seves addiccions, les quals s'ha sortit, s'enfronta a la seva bisexualitat. Ell mateix diu, jo em defineixo com a bisexual, però sé que tinc molts problemes a l'hora d'enfrontar-me al que representa per mi la sexualitat. És a dir, té components, té elements que connecten, com podien connectar també els de la sèrie anterior, que teòricament era autobiogràfica, molt autobiogràfica. Aquella, l'anterior, realment era també molt dura, malgrat que tenia aquells elements de pseudocomèdia, en el fons, jo penso que forma un díptic molt bo amb aquesta, perquè realment estem parlant d'això, de models que són rebutjats globalment, que tenen una toxicitat brutal, que són molt rebutjats i que els rebuts que són objecte els converteixen perillosíssims. Em sento jo rebutjat i la meva resposta és ser molt violent amb el meu entorn, no? I això que passava allà també, amb aquell personatge de la noia...
1: Tenim que anar acabant, Ramon, que ens queden 5 minuts de programa.
0: Això, aquesta connexió es produeix. Per mi és una sèrie extraordinària, memorable, i és veritat que cada capítol és... Cada vegada que comença un capítol penses, avui no serà tan dur, i acaba sent més dur que l'anterior.
1: I a més t'aporta sempre alguna que altra sorpresa,
0: I a més
1: alternant, perquè a vegades s'alterna la vida adulta amb l'adolescència, sobretot amb els primers capítols, una sèrie que es pot veure a HBO Max.
0: Tu opines més o menys el mateix, no?
1: Sí, no, em va semblar sorprenent i duríssima, i bueno, la veritat, i les interpretacions brutals, tant dels, com tu deies, dels adolescents, com dels dos adults, vull dir, les situacions que es plantegen, perquè aquell moment, quan s'ataca aquell noi a la universitat, que em va semblar brutal.
0: És increïble. És una reflexió que el mateix Gat feia. Com pot ser que algú estigui destrossant-li la cara a algú altre i sigui incapaç de parar-se,
1: Sí.
0: És un element...
1: A més, per no voler...
0: Destructiu, addictiu.
1: Per no voler dir... I, a més, per un acte de tenir por de dir una cosa, vull dir, que estàs veient...
0: Sí.
1: O sigui, en fi, anem a deixar-ho aquí, anem a escoltar la música de Huffman, precisament, i Ramon, doncs fins al...
0: Bueno, pues que passeu molt bon estiu, veieu moltes pel·lícules, recupereu aquesta sèrie si no les heu
1: HBO, es pot veure a través de Movistar o HBO directament. Sí,
0: és el moment ideal.
1: Sí, exacte.
0: Molt bon estiu a tothom.
1: Moltes gràcies, Ramon, fins setembre. Adéu.
0: Fins setembre, adéu.
1: I per als nostres oïdors, doncs també, adéu, fins la setmana que ve, que farem l'últim programa. Aquí està la banda sonora de Huffman, del qual, per cert, no tinc l'autor, ja us ho diré després. Adéu.

0: pens quan...
1: Són les 5.
2: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Molt bona tarda, amics, amigues, companys, companyes, què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de l'Entre Tots, un programa presentat i dirigit per l'associació Entre Tots, que, com sabeu, treballem per defensar els drets de la persona amb discapacitat física i orgànica. Ai, estem una mica tristos, eh? Per molts motius, una mica tristos. Primer, perquè acaba la temporada. Una temporada més fent aquest programa des de Ripollet Ràdio i també a través de Ràdio Barberà. Per cert, salutacions a la gent que ens escolta a través de cadascuna d'aquestes emissores, tant la gent de Ripollet com la gent de Barberà. Deixeu-me que comenci saludant i agraint la feina que ha fet el nostre tècnic, el Jordi Puy, que l'hem tingut aquí treballant de valent. I avui tindrà doble feina, això està ben segur. I deia que estem una mica tristos perquè aquí avui a l'estudi hi som dues persones, tot i que en el programa intervindran més. Toni Puparelli, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs pues bé, aquí més fresquets que fora. Però bueno, primeres onades de calor, però...
0: Sí, sí, d'un-hi-do, d'un-hi-do, d'un-hi-do, d'un-hi-do. Doncs avui, en cuerpo mortal, que diria el Quijote, estamos el Toni Puparelli i un servidor. Per a l'altre costat de la línia telefònica tindrem a les companyes habituals. I si em permeteu, faig la meva genoflexió per saludar, que la tenim al telèfon, a la nostra presidenta, a la ínclita i mai ben ponderada Carme Garrido. Carme, molt bona tarda.
2: Bona tarda, companys, què tal, com esteu?
1: Hola, hola.
0: Ei, Carme,
2: bona, Toni, Alberto. Hola. Un plaer sentir-vos. Sento molt no poder estar aquí, però bueno, les circumstàncies a vegades... Cosetes de cojos, què us haig de dir?
0: No, no, el que ho parlàvem el Toni i jo abans d'entrar a l'estudi, que les que no heu vingut més de tres vegades, és a dir, tu mateixa, la Cristina Arroyo, a la qual enviem una abraçada fortíssima,
2: sí,
0: i la Soledad Martínez, que després entrarà en el programa, haureu de pagar el vermutet que farem de fi de temporada. És a dir, això
2: no
0: ja... per absentisme laboral.
2: Vale.
0: Molt bé,
2: ho tindrem en compte i ho assumim, cap problema.
0: Bé, Carme, bona, a banda de preguntar-te com estàs, que veiem per la teva veu que d'un-hi-do...
2: La veu bé, el cos una altra cosa, però la veu bé, anem fent.
0: Acabem la temporada, Carme, què et sembla?
2: Jan. Sí, sí, bé, una altra més a la saca, no? Que diuen, i les que quedaran. Jo espero que entre tots duri molts anys a la ràdio.
0: Home, he estat parlant amb el director, el Toni Miralles. Sí que és veritat que li esteu apuntant amb una pistola a la sien, però el tio ha dit que cap problema per la temporada que ve.
2: Ah, bueno.
0: No, la veritat és que et vull agrair públicament, tant a Ripollet Ràdio com a Ràdio Barberà, la possibilitat que ens han ofert d'haver de portar una mica la realitat de les persones amb discapacitat en un mitjà que tot i ser municipal, tant una com l'altra... com jo he dit sempre, lo important de la ràdio municipal i pública no és pas qui l'escolta, sinó qui la fa. I en aquest cas ens han donat la veu i el micro va poder dir-ho. A veure, Carme, un balanç ràpid d'aquesta temporada. Què destacaries de tot allò que ha passat en el món de la discapacitat?
2: Bueno, estan sortint cosetes que fa molts anys que estem en lluita, no? Estem al 2026 i fa 20 anys que es va aprovar la Convenció de Nacions Unides. El 2008 la va corroborar, la va aprovar també l'Estat espanyol. Però, clar, fer aquesta transició de realment complir la normativa, això està trigant molt, molt. I ho sabem i ho veiem cada dia amb les notícies. Però aquí estem al món associatiu, aquí estem els usuaris, les famílies, les entitats, sense defallir i apretant i cridant fort pels nostres drets, no? Ha costat molt, però tenim el tema de la L que ja està sobre de la taula i que, com sempre, segons quines comunitats autònomes, cadascuna, segons qui governa, pues l'aplica d'una manera o l'aplica d'una altra, no? Aquí a Catalunya les coses s'estan fent millor que en altres comunitats, no? Ara segurament en parlareu amb la Sole Martínez, que té més informació i més coneixement que nosaltres a nivell jurídic d'aquest Real Decret, que també millora les condicions en general de les persones amb discapacitat. Que hi ha discrepàncies, estem d'acord. Que va molt lent, també, però passets a passets anem avançant. Mm-hmm. Per tant, ens hem de mantenir. Queda feina per fer, perquè malauradament, i tots ho tenim molt clar, aquest increment, aquesta bufada fascista mundial que tenim, no només al país sinó mundial, està fent molt de mal. El capacitisme s'ha incrementat moltíssim a les xarxes socials, als mitjans de comunicació, a les escoles, a tot arreu. I això també són responsables. Aquí també pot ser còmplice o no, depèn a qui dones el teu suport, i això ho hem de tenir molt clar, no? I ens hi juguem molt. Per tant, ha sigut un any que no és fàcil. Hem hagut d'estar lluitant molt, amb molta incidència política, amb la Generalitat, amb els companys, els diputats a Madrid i demés, i el que queda. Però jo crec que val la pena estar al peu del canó. No sempre és fàcil, perquè és això, som un col·lectiu feble, que tenim patologies, lesions que ja ens afecten molt, però que hem de mantenir-nos forts i aixecar la veu.
0: Exactament, Carme. Escolta, per qui no conegui el terme, com definiries tu el capacitisme?
2: El capacitisme és com el racisme o com el masclisme, és tot allò que atenta o que va en contra d'un col·lectiu. I el col·lectiu de les persones amb discapacitat, que saps que el nostre lema és que tenim la discapacitat fomentant les capacitats, perquè discapacitat en tenim una, però capacitats en tenim moltes, doncs tot el que va en contra de les nostres capacitats com persones amb alguna lesió, amb alguna patologia, és el capacitisme. Digue-li també discofòbia. Hi ha àrees, però el capacitisme és tot allò que va d'alguna manera en contra dels nostres drets. Jo vaig fer una, al mes de maig, em van fer una entrevista a mi amb altres companyes a La Vanguardia per commemorar el dia de la mare, i parlaven dones amb discapacitat amb fills. Bueno, pues, tot això va sortir a La Vanguardia, mitjans de comunicació i tal. El capacitisme, van rebre molta felicitació, que està molt bé, que sou unes campiones, que no sé què, no sé. Són persones, són mares. Hem fet el que calia com totes les mares, amb més dificultat o menys, però ho hem fet. Però cal dir que paral·lelament a això també n'hi havia molt de hater, molt de capacitisme, i bueno, comparant que si havies tingut força per engendrar o per gestar una criatura, també havies de tenir força per pujar-la. Com dient, no te posis tantes medalles, perquè si fas una cosa l'has de fer l'altra. Coses així estan pujant. Mm. I això dona una mica la línia, marca una mica la temperatura de com està la societat, no? I malauradament estem retrocedint, està havent una regressió, i això és el que hem de tenir molt en compte, i sobretot les dones, les famílies, els usuaris, hem d'estar molt alerta.
0: Mira, aprofito que parlaves de dones per anunciar, per recordar a la gent de Ripollet que el dia 4 de juliol, el dissabte al matí, farem una mostra al voltant del Centre Cultural amb una petita i molt humil però divertida exposició de dones amb discapacitat que han fet història. És a dir, aquelles persones que moltes vegades es desconeixien la seva discapacitat, dones, totes elles dones, però que han, diguem-ne, demostrat al món que, tot i ser dona i tenir una discapacitat, doncs han fet història. Convido a tothom que ens escolti a participar d'aquesta petita mostra, i que coneguin i vegin la història de cadascuna d'aquestes dones i puguin gaudir d'aquesta història. Inicialment estava prevista per el dissabte 20, però per motius tècnics hem hagut de posposar-la dues setmanes. Per tant, el 4 de juliol, a partir de les 11, al voltant del Centre Cultural podreu trobar aquesta exposició. Us convidem a tots.
2: Allà hi serem per donar suport. És una visibilitat a totes les dones, i en aquest cas les dones amb discapacitat, que també fent coses a la vida i a la història.
0: Mm-hmm. A més, hi haurà una petita sorpresa, hi haurà un fotocall i serà molt, molt divertit. Volem que treure aquesta vena o aquesta gassa o aquest amagadell, no?, de discapacitat, igual a alguna cosa trista, fosca, doncs no. Uh-huh. Doncs no.
2: Poseu-nos les gafes lines.
0: Efectivament.
2: Mirem a les dones amb discapacitat també amb les ulleres lines, que costa molt, eh? Costa. Exacte. També obrir-se camí dintre del feminisme en general, de la igualtat en general. Uh-huh. Costa fer bretxa de les dones i les nenes amb discapacitat. Però aquí estem, les dones d'entre tots. Moltes gràcies a les companyes d'aquí de Ripollet, que jo sé que fan pinya i estan preparant aquesta activitat amb molta il·lusió.
0: Doncs sí, Carme, no marxis, perquè ara parlarem un moment amb el Toni Puparelli i li vull agrair la seva també col·laboració. Toni, perquè no, per si algú no ha escoltat mai el programa, és la persona responsable, li encarreguem la àrdua tarea del món de l'economia i la discapacitat. I la veritat és que ens porta unes dades que esgarrifen una mica. Toni, hi ha un tema que la vivenda.
1: La vivenda
0: és un tema...
1: És un dels temes que segueixo i faig una estadística de com està el parc de vivenda disponible assequible, ja que abans era accessible i ara hem afegit un paràmetre més, és assequible, no? Per tenir una idea de com està la vivenda per una persona amb discapacitat i amb un mínim de capacitat econòmica per poder afrontar la compra, però primer que hi hagi disponible. A la ciutat de Barcelona, per exemple, de compra, només hi ha un 0,5% de les vivendes accessibles i que el preu, la ciutat de Barcelona estigui per sota dels 300.000 euros.
0: A veure, que ja és un preu molt elevat. Para un moment. M'estàs dient que el
1: 0,5%
0: de vivendes...
1: O sigui, de 4.000 vivendes disponibles, estem parlant de vivendes de dos habitacions mínim, ja. 80 metres quadrats o més...
0: Fins a 300.000 euros.
1: Fins a 300.000 euros.
0: Hi ha un 0,5%.
1: 0,5%. La ciutat de Barcelona vol dir 20 vivendes. Vale?
0: Ai, Déu veus allò. Ric per no plorar, perquè sí. Clar...
1: I a nivell de tota Catalunya, que ja inclou tota la Catalunya, sí, estem parlant de 1,9%, o sigui que també és per plorar. O sigui, aquí hem afegit el paràmetre de dir la possibilitat de comprar una vivenda. Clar. I 300.000 euros és molt, eh? Clar. I per una persona amb discapacitat, segurament que els seus salaris són més baixos de la mitjana, té una situació familiar complicada, complexa, molta persona monoparental, moltes situacions que limiten les dificultats d'accés a la formació, a l'activitat econòmica. A part, afegim temes com els salaris del tercer sector, que són molt baixos, on podia entrar persones a treballar en el món de la discapacitat, i resulta que no s'han actualitzat els paràmetres des de fa anys. Amb la qual encara és pitjor la situació econòmica
0: I a més a més hi ha una pràctica molt habitual dels bancs a l'hora de concedir o no una hipoteca, que és afegir o complimentar amb una assegurança de vida.
1: Ah, això mateix.
0: Clar, vull dir, una persona amb discapacitat tenim gairebé impossible accedir a aquest tipus de situació.
1: Cosa, amb uns preus terribles d'assegurança.
0: La qual cosa complica moltíssim...
1: El cost de risc, es diu.
0: Exacte, la qual cosa complica moltíssim a l'accés a una hipoteca, anava a dir raonable, però és que bancs irraonables, diners irraonables, vivenda irraonable, són paraules que potser barrejades no conjuguen molt bé.
1: Sí.
0: Les perspectives de futur, igual, pitjor...
1: Igual, a veure, les promocions d'habitatge ja obliguen a destinar un percentatge de vivendes accessibles. Per tant, això tindria que ajudar a millorar. També ara, en els plans d'ajudes europees i de més, s'està fent molt d'èmfasi en la restauració de les vivendes, en la qual cosa també es subvenciona i en subvencions per poder fer més accessibles les vivendes, en la qual cosa la mateixa vivenda on viu la persona amb discapacitat es pot convertir mirada de fer-la accessible per les seves necessitats, que hi ha ajudes externes a la comunitat de propietaris i hi ha ajudes a la d'això. Ara bé, també ahir, per exemple, participava una reunió telemàtica amb ECOM, la Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat, i estan fent, és tan complexa el poder-se inscriure a la llista de, per poder accedir a una vivenda de protecció oficial per a discapacitat, és tan complicada per saber quan hi ha una promoció, si estic en temps de poder-me inscriure, etcètera, que estan fent, estan preparant una guia per ajudar les persones a registrar-se, no per el fet tècnic d'omplir un departament, sinó conèixer, veure si un està, quines condicions, tots els paràmetres que han de complir i tal, que necessiten un assessorament, jo diria.
3: Quina barbaritat.
1: Que és un dels temes que també les associacions de persones amb discapacitat estan intentant ajudar a les persones per poder tenir accés allà dintre del món de la vivenda. Diu, vale, jo vull tenir i puc arribar a tenir possibilitats, però només complir totes les tots els tràmits, tota la cosa, és tan complicat, no per, segurament que per què, però cada municipi té la seva història, que és lògic, ha adequat a la seva possibilitat, però això, municipis molt grans, que és molt, molt complicat i sofisticat, això dic, també hi ha temes, el tema de la vivenda és un gran hàndicap, i continuarem.
0: I tant que sí, i tant que sí. A veure, em permeteu, tant la Carme com tu, Toni, que passi la paraula, com Déu mana, com s'ha de fer, amb la sintonia que en tenim, amb una persona que aquest any ha pogut col·laborar menys del que suposo li hagués agradat, però que l'hem recuperat, l'hem encadenat amb una cadira i amb una taula perquè no pugui marxar, perquè avui s'acomiada com nosaltres d'aquesta temporada, però la temporada que ve comptarem amb ella. Estic parlant de la que porta la secció de la toga. Sisplau, sintonia de la toga, parlem amb la Soledad Martínez. Bueno, sembla ser que el jutjat de guàrdia ha tancat portes. Tornarem a intentar connectar amb ella. Bueno, estem en un moment complicat des del punt de vista judicial, també, eh? Nosaltres podem criticar els jutges? Sí, no? Podem, no?
1: Sí, tothom podem criticar.
0: No tenim cap repúblic.
1: Amb respecte, jo sempre dic que es pot criticar tot.
0: Sí? Sí, podem criticar, doncs ara ho farem a través de la Soledad Martínez.
4: El paper fa llevar la música.
0: ¿Qué?
4: Que me quite la música, porfa, renuncio.
0: ¿Cómo que
4: renuncio? Ya con lo del vermú que tú has dicho, ya renuncio.
0: No, hombre, Sole, no.
4: No, pero renuncio a la convención.
0: Pero, ¿cómo?
4: No, a la convención 2006.
0: No, Sole, pero...
4: A si la fueras... ratificación del 2008, pero... a las tres estrategias dichosas
0: pero
4: Sole... de la Unión Europea.
0: Pero Sole...
4: No, Alberto tenía razón.
0: Pero si tú eras una defensora ultranza de los derechos de reconocidos en la convención y...
4: No.
0: ¿Cómo que no?
4: Ni pompa, ni circunstancia. No.
0: Pero, hombre, me estás dejando de pasta de
4: boniato. No, a la convención, yo renuncio a la convención y a las estrategias, ya te lo digo.
0: No me digas, ¿pero por qué?
4: Pues porque se acaba de aprobar la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad aquí, que ya la tenemos en la Constitución de nuestro país, por fin.
0: Bueno, 20 años, poquito, 20 años. 20 años, como decía el tango, 20 años no es nada. No, madre mía. A ver, explícanos un poco todo esto, por favor, Sole.
4: ¿Os acordáis? 2006. Los tres pilares, los mismos que las tres estrategias. La inclusión plena, real y efectiva. La autonomía personal. La accesibilidad universal. Luego aprendimos con el COVID, la desinstitucionalización. Y todo eso ya está en la renovación del artículo 49 de la Constitución. La tenemos en vigor. Sí que quiero decir que es una reforma muy ambiciosa. Y entonces es extensa, es integral, y son 20 años. Estos 20 años, yo sé que la expectativa... Sí, perdona, la expectativa es que se haga enseguida, pero es algo que es impulsar, ir poniendo en marcha, y que, bueno, es que todo esto llevará su tiempo. ¿Puedo dejar unas pinceladas?
0: Sí, por favor.
4: Para que empecemos en septiembre con ello, pero ya en lo que es el cuerpo de la ley. Y bueno, pues, por ejemplo, se suprime el régimen de incompatibilidades que había desde 2012. La teleasistencia ya es un derecho, no es algo que da, pues, según el dinero que tuviera la persona. De hecho, pues, envejecer, como decía el ministro, no es un lastre, es un logro demográfico, es el estado de bienestar. Y gracias a las organizaciones sociales, pues, se ha conseguido que toda la problemática de las personas que creen que están en su casa y que si no dicen nada, pues, no se va... Si estás en tu casa y no dices nada, pues no se va a tener en cuenta para poder impulsar una reforma así, hacer un diagnóstico, saber qué es lo que está pasando, qué es lo que se necesita. Y bueno, pues lo que hace esta ley es que no solo son las personas con necesidades de apoyo y cuidados, también son personas mayores en situación de dependencia, niños, niñas, adolescentes, personas pues que han tenido necesidad de protección y eran jóvenes y siguen teniendo, por ejemplo, no tienen hogar, lo que estaba diciendo, que me ha dejado fuera de juego, Tony Pupedelli, con el 0,5% de viviendas. Y bueno, también a las personas y trabajadores del sector de los cuidados, pues todo eso. No solo las personas que son cuidadas, sino las personas que también cuidan. Víctimas de violencia de género, mujeres que han sido víctimas pues de la violencia de... pues eso, siendo madres, como comentaba Karma... víctimas sexuales.
0: Entonces, a ver, Sole, perdona, para que yo lo entienda, que sabes que bueno, tengo la inteligencia suficiente para ver, para, bueno, es igual, iba a hacer un símil y me he dado cuenta que era bastante escatológico. A ver, entiendo pues que hay una o habrá una modificación de la Constitución española.
4: La hubo ya.
0: Con lo cual se han incorporado nuevos derechos, nuevas lecturas, se han desplegado algunos reglamentos, ¿no?, para favorecer todo. Exacto. Lo que tú estás comentando ahora, ¿no?
4: Exacto. Es una, como os he dicho, muy ambiciosa, tiene muchos muchos ámbitos. Es como, ¿os acordáis la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres? Que también era, y hasta ahora mismo se está desarrollando. Pues esta reforma consolida pues la accesibilidad universal como un derecho, genera obligaciones para sanidad, para vivienda, para los ayuntamientos, el patrimonio histórico, sean universalmente accesibles, por decir algo. Pero, por ejemplo, es muy importante que se reconozca a las familias de las personas con discapacidad y genere obligaciones de los poderes públicos para que ofrezcan apoyos. Genere obligación.
1: El cuidar al que cuida.
4: Exacto, sí, exacto. Sí, sí.
0: Por cierto, exacto. A Carmen Garrido la tenemos todavía en el teléfono, si quiere intervenir, porque comentaba Carmen, y es verdad... Ha generado, no sé por qué, bueno, sí que lo sé, mucha controversia dentro del sector esta ley. ¿Qué opinas tú, Sole?
4: Que sí, pero creo que es porque, tener en cuenta que es una ley integral, es extensiva, y está hace 6 meses que se aprobó, en diciembre de 2025. Evidentemente tiene un presupuesto que, si no me va a corregir Tony seguramente, pero creo que son 3,000 y pico millones de euros.
1: Sí, por ahí.
4: ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto tiene un montón de hábitos. Por ejemplo, proteger la realidad de la cultura capacitista contra la cultura capacitista, machista, de las mujeres con discapacidad, que no afecta a la salud sexual y reproductiva, la teleasistencia como un derecho. ¿Veis por dónde voy?
0: Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta cargada de mala leche, lo sé.
4: Sí.
0: Y lo hago expresamente. ¿Esto afectará únicamente a las personas nacidas en España con un pedigrí español de toda la vida, imagino, no? O sea, pero claro, todo esto entra en contradicción con la llamada prioridad nacional. Y lo que decía Carmen anteriormente, hay que tener cuidado dónde metemos el voto. No vayamos a meter la pata en
4: por
0: vez del
4: supuesto,
0: voto, ¿no?
4: Por
0: o sea,
4: supuesto.
0: Lo digo porque es una... Entiendo que es una ley que procura avanzar y dar pasos realmente hacia adelante, y esto habrá gente que no sabrá interpretarlo. Ya no solamente los capacitistas, porque es una ley que entiendo que habrá que leer a fondo, ¿no?
4: Hay que leer a fondo porque es una reforma. Entonces las reformas... No es una ley como, por ejemplo, mira, a partir de mañana, si te saltas un stop, te pongo medio 500 que 5.000 euros de multa, te quito no sé cuántos puntos. Tú sabes que mañana va a pasar esto. Esto es una reforma ¿Qué pasa? Es un marco, por ejemplo, la tecnología aplicada para mejorar los servicios sociales, las medidas para desburocratizar, para que los procesos administrativos no se tengan tan cargados. Evidentemente, para mí la prioridad nacional es anticonstitucional, yo lo voy a decir, es mi opinión. No me parece... las personas son personas, por eso siempre el apelativo persona con discapacidad, persona migrante, persona... persona alta, sí. Persona baja, ¿vale?
0: Sí, sí, sí, sí.
4: Entonces yo veo las personas y para mí no es totalmente inconstitucional la prioridad nacional.
0: Carme, sí. Què penses de tot això que està comentant la Soler?
2: Que estic molt d'acord, perquè les persones que estan treballant en el dia a dia defensant els drets i batallant a nivell amb aquestes reunions, amb aquestes trobades d'incidència política, és el nostre cavall de batalla. Ens ha costat molt arribar fins aquí, s'ha de desplegar, necessitem més diners, tenim un govern que no té uns pressupostos aprovats i això que s'ho faci mirar qui va votar en contra, però després critiquen que no arriba. Per tant, aquí hi ha molta corresponsabilitat per part de tothom. Aleshores, jo crec que hem d'estar contents perquè, malgrat ens ha costat 20 anys, tenim una reforma que és molt àmplia, que, com explica la Soledat, abarca molts aspectes que fins ara no es tenien en compte, i per tant hem de continuar treballant en aquesta línia. És el que jo us comentava al principi, aquí hem de fer pinya, en lloc de sortir en massa a través de xarxes a criticar, a fer populisme, a confondre a la ciutadania, hem d'explicar les coses de la A a la Z i explicar les coses bé, i el que s'està fent i el que s'ha aconseguit, i valorar el pas que hem aconseguit. Que valent, sí, que cada comunitat ho aplica segons el seu criteri i qui governa, també, però hem de valorar la part positiva que s'està avançant i treballar-ho des de les entitats i amb les famílies i usuaris.
0: Toni Poparelli, des del punt de vista econòmic, com veus tu aquesta llei?
1: Jo la veig molt positiva, però dependrà del govern de torn, sigui a nivell autonòmic o central, que això es pugui tirar endavant. Perquè retallar un pressupost de 3.000 milions és molt tentador per donar-li diners als que més rics i de més, no? O sigui, sí, depèn de les polítiques que s'apliquin. Per tant, això és algo que hem d'estar molt amatents i molt també preparats per dir... Som un col·lectiu de les persones amb discapacitat que entrem, si recordem una època negra passada de fa un segle, estaven dintre dels que s'havien d'excloure, donar-li solució final. No sé si m'explico bé.
0: Perfectament.
4: Sí, puc apuntar una coseta?
0: Ah, sisplau, por favor, lo que quieras.
4: Mira, des de 2020, vaig a fer un poc de Toni, val? En el tu permís, Toni. La contribució de l'administració general de l'Estat ha financiat el SAT i s'ha incrementat en un 150%. S'ha triplicat des de 2014 i este 2025 ens ha alcançat un rècord històric de 3.700 milions d'euros.
1: Aquí estem. Això és això és la realitat. Perquè per poder desenvolupar i estendre totes les lleis arrel de la llei de la persones amb discapacitat, es necessiten diners per poder desplegar i per poder mantenir, per donar ajudes al que cuida, al que cuida, al que necessita cura, etcètera, etcètera, per fer vivendes accessibles, per... Es necessiten diners. I això sí que són les polítiques econòmiques, al final política, econòmica...
0: Sí, em permeteu una reflexió. A veure, molta gent que ens estigui escoltant pot pensar que el que volem defensar i el que estem reivindicant són privilegis. D'acord? I pensar que només beneficia aquelles persones que anem en cadira de rodes. No, senyor, no, perdoni, no.
2: Perdoneu, però viure dignament no és cap privilegi.
0: No, ja, però per això ho deia. És a dir, clar. Tot i que tenim tot el dret del món de reivindicar una millora de la societat en general, però és que, escolta, tu que estàs escoltant el programa i que probablement estàs entre els 50 i 60 anys i encara bellugues, és que en qualsevol moment aquesta realitat pot baixar. O pensa en els teus pares. Qui cuida els teus pares? Quant et costa cuidar els teus pares? Quins drets laborals i socials té la persona que cuida els teus pares? I qui et cuidarà a tu? Qui et traurà el bolquer quan et facis pipí a sobre? Pensa en la dignitat com a persona que tindràs quan siguis dependent, perquè ho seràs. afortunadament ho seràs. Pensa en la teva dignitat. I quan hagis de comprar-li el caminador a la teva mare? Quan vas a l'ortopèdia i et diuen el que val i no tens cap mena d'ajuda, tu també seràs un beneficiari de tot això. I quan vagis amb els teus amics, tu ara tens 30, 35, vinga, la vida loca, d'acord? Fenomenal. I surts cada cap de setmana perquè t'agrada compartir amb els teus amics una cervesa, un sopar. I si tens un amic que va en cadira de rodes i no pot entrar? Què? Què feu? Te n'adones? Com no és només un benefici per a les persones que tenim reconeguda una discapacitat? No te n'adones que una societat que contempla els drets de les persones diferents, és a dir, de tots, no és una societat millor per tothom? No te n'adones que quan reivindiquem això estem pensant a les vostres mares, als vostres pares, però també als vostres fills, que tard o d'hora seran grans? I sobretot, sigueu egoistes d'una punyetera vegada. Penseu en vosaltres. Que sí, que ara pots jugar al pàdel, però dintre de 15 dies t'hauran de treure el bolquer. Per tant, no caiguem a la patutxada de creure que el que estem reivindicant és només per les persones que anem o no anem en cadira de rodes. Perquè això és minimitzar una realitat molt més complexa. I l'habitatge. Sabeu què passa?
2: Perdoneu, companys. Sí, sí. Perdoneu. I tenia en compte que, una, que no tothom anem en cadira. I segons, que la discapacitat no discrimina, que està en totes les fases de la vida. Hi ha molt d'infància i jovent que ja tenen reconeguda una discapacitat. I moltes vegades una discapacitat molt greu, que és multidiscapacitat, perquè l'afecta físicament a la mobilitat i orgànicament. Hi ha persones, hi ha jovent o canalla, que no parlen o que els hi costa molt i necessiten una atenció i una tecnologia i una assistència personal i mèdica que és molt cara. I això és l'única manera d'avançar i que siguem igualitaris, no només homes i dones, sinó igualitaris en igualtat d'oportunitats, que tothom pugui estudiar i que tothom pugui guanyar-se la vida, és exercint aquest dret. Per tant, deixar-lo de parlar de privilegis, que no és cap privilegi, és un dret i per això lluitem.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Ai, perdoneu-me, però tornem al míting. Però és que de veritat, a mi m'emprenya molt quan es tracta de sectoritzar, no?, aquestes reivindicacions, quan en realitat són globals. És a dir, quan hi ha una millora a nivell urbanístic d'accessibilitat universal, és una millora per tothom, i això no hi ha cap mena de dubte.
1: De rampa la utilitzem tots, eh?
0: Exacte.
1: En canvi, l'escala, no.
4: Exacte, però és que ja no la rampa, la gent que porta implantes cloqueats, la gent que lliguen amb l'aire, vull dir, és que anem a veure. A veure si així li falta algun adjectiu a algú. Deuen ser totes aquestes mesures inclusives, justes, segures, saludables, accessibles, assequibles, adaptables i sostenibles.
0: Exacte.
4: És que això involucra a tota la societat. La reforma, por ejemplo, la accesibilidad universal, que la gente... Accesibilidad, una silla de ruedas, universal, todo el mundo. Un derecho. Genera obligaciones para sanidad, vivienda, ayuntamientos, patrimonio histórico. Establece un fondo económico público para financiar estas intervenciones de supresión de barreras. Uh-huh. En 2027 se espera, si todo sigue como está, en el Estado, que en vez de 3.700 querían hacer el doble de presupuesto. Uh-huh. También es lo que hemos dicho, dependerá de nosotros, de nuestro voto, de nuestras...
0: Uh-huh. I és que, a més a més, si em permeteu, a treballar per la discapacitat també és un motor econòmic. És a dir, en la mida que obrim la...
4: Correcte.
0: Facilitem l'accessibilitat, estem favorint el desenvolupament econòmic. I això és una realitat fàcilment demostrable. Si jo tinc una botiga i li impedeixo l'entrada més o menys el 15% de la població directament, i segons estudis el 40% de forma indirecta, estic negant un 40% de potencials clients, mentre que ho faig accessible, aquest 40% entra a casa meva. Per tant, des del punt de vista econòmic, el desenvolupament del turisme, de l'activitat d'oci, ja no parlo de la cultura, evidentment, ni dels estudis ni de la formació, és a dir, és un motor econòmic. Una rampa que costa res pot afavorir un negoci que potser està en decadència. I aquí podríem posar un milió d'exemples, no? No és el mateix prohibir l'entrada pensant que, bé, em trec un problema de sobre, a dir, ei, faig un estudi seriós. És a dir, perquè les persones amb discapacitat, de tot tipus, també consumim, afortunadament. Sí. I som un motor econòmic. Això està claríssim.
2: És que el tema, Alberto, és que encara hi hagi aquesta idea dintre de la societat de que som un problema. O sigui, no poso rampa perquè sí en trec un problema. No deixo entrar al meu restaurant perquè sí en trec un problema. Per què som un problema? Aquesta és la diferència, no?
3: Clar,
2: que,
3: clar.
2: Que encara veuen una persona amb discapacitat del tipus que sigui i veuen un problema, en lloc de veure l'oportunitat.
0: Mm-hmm.
2: Perquè generem benefici. El Toni, cada vegada que ve i ens presenta algun balanç, o sigui del tema que sigui, sempre els números surten en positiu.
0: Uh-huh.
2: Per tant, hem de trencar aquesta dinàmica de que ens veuen com un problema perquè no ho som.
0: I sobretot ens veuen també com un malalt, com malalts.
2: Exacte.
0: I no ho som. Ho hem estat.
2: Improductiu, malalt improductiu.
0: Oh, clar.
2: Exacte. Sí, sí. I no és veritat.
0: Sí, sí, és veritat, és veritat.
4: No, però, per exemple, què val més? Una estància en una residència mitjanament bona o una persona cuidant a casa?
1: I que pot aportar valor, també, aportant economia,
0: Evidentment.
4: I la persona que le cuida, que està donada de alta...
0: Exacte.
4: És que...
0: Exacte. És que, a veure, aquí en psicologia hi ha un terme que és la solució de facilitat, no? És a dir, la solució més fàcil és la millor. Pues, doncs no. No, hem de veure que la repercussió global i obrir una mica la mirada per tenir una visió global de tot allò que comporta. L'atenció a la persona dependent genera un sector laboral important.
4: Exacte.
0: I aquest sector laboral, que a vegades és només assistencial, però si ho transformem com una assistència personal, el que fa és transformar un subjecte passiu, perquè no té capacitat per si mateix de desenvolupar una activitat, a la que incorpores al seu costat una persona, un assistent personal, el transformes en un subjecte actiu. Per tant, pagant impostos... Per tant, això ho hem de valorar, també, no?
1: I tant.
0: I després...
1: La vida activa per si mateixa ja genera economia.
0: Evidentment, no?
4: I una cosa que no tenim en compte, que acabo de caure jo ara també, a l'escoltat d'Alberto, els familiars que no tenen que preocupar-se i que tenen un descanso familiar, que són familiars, no són cuidadors.
0: Exactament. I les parelles.
4: Exacte.
0: Compte amb això, perquè moltes vegades les parelles de les persones amb discapacitat tenen una sobrecàrrega ja no només emocional, que també, sinó física,
4: física.
0: I una dependència un de l'altre que no és sana.
1: I també jo he estat company de la Pili, que va marxar fa 3 anys, i a mi com a persona el fet de tenir aquesta parella m'impedia fer coses. Per tant, jo tenia que renunciar a fer coses per aquesta parella, que ho he fet encantat, per suposat, al llarg de la vida, però no m'ha permès.
0: Evidentment.
1: Si ella ho hagués tingut, un suport adient, les coses que potser jo hauria
4: correcte.
1: Pogut fer, desenvolupar coses, activitats esportives, coses, no sé.
0: No,
1: desenvolupar coses. Per tant, també és un limitant. En canvi, si tens una persona, a part de que genera una economia, perquè aquesta persona guanya un sou i té una família i demés, a part d'això també permet una millor qualitat de vida.
0: Clar,
1: a dins del
0: ser de la família. I pensem un cas, no? Imaginem que la parella, la persona dependent, que el seu company o companya és el seu cuidador o cuidadora, doncs hi ha una baralla, hi ha una voluntat de divorci, de separació. És a dir, la situació de dependència en mayúscules fa molt complicat qualsevol moviment des del punt de vista afectiu. I moltes parelles s'han mantingut en el temps, sobretot des de l'òptica de la persona dependent, perquè no s'han atrevit, no han sabut com afrontar una vida nova sense aquesta persona que les ajuda, no? Per tant, com veieu...
2: I que moltes vegades hi ha una dependència fins i tot econòmica, un control...
4: Exacte. I una retroalimentació, també. Sí.
0: I parlava la Sol...
2: Hi ha una dada, companys, parlant d'això, posant en valor les persones actives, que totes poden ser actives, d'una manera o d'una altra, i aquí ja depèn de com tu utilitzis les teves capacitats, d'acord? I la voluntat que tu li posis. Però hi ha una dada que ha sortit també aquests dies i és positiva en aquest sentit, i és que les persones que, per exemple, com nosaltres, que ja tenim una baixa definitiva, una discapacitat definitiva laboralment, abans n'hi havia persones molt joves que havien aconseguit aquesta condició perquè no havien pogut treballar mai o havien pogut treballar molt poc temps. Vale? Sí, sí. Ara, cada vegada, aquesta condició es dona en edats més altes, en 50, 55, etc.
4: 55.
2: Això vol dir que
4: calma,
2: cada...
4: 55 és la mitja.
2: 55. Sí, sí. Això vol dir que cada vegada les persones amb discapacitat estan més formades, millor ateses, cuidem més, i si tenim aquesta assistència personal i aquest suport en accessibilitat universal, doncs ens podem mantenir en l'àmbit laboral durant més temps. Per tant, tot això són beneficis que estem aportant a la societat en general.
0: Mireu, Sole, Carme, Toni, oients i oientes d'aquest programa, jo no vull acabar el programa d'avui amb un missatge pessimista. El que estem parlant aquí és realitats, vale? És a dir, aquí hi ha els contes de finals feliços on el príncipe i la princesa eren felices i comien perdices. Això no és la realitat. Ho sento. Si algú s'ho creu, doncs malament rai, vale? Però sí que és veritat que m'agradaria transmetre en aquest últim sector o moment del programa, transmetre un missatge optimista des del punt de vista de que tenim eines a les nostres mans per canviar la nostra societat. Sí. I no estic fent un míting polític, vale? No ho estic fent, però, senyors, fiquem el vot, no la pota. Fiquem el vot i no la pota. Ja sabem com es comporten alguns, quina idea, quin criteri tenen de nosaltres i quin és el seu grau de compliment, d'assistència, de... No tornem una altra vegada que ens tractin com a malalts. No tornem una altra vegada al pobrecito. No tornem una altra vegada a residències on aparques la gent dependent.
1: A la beneficència.
0: Exacte. D'acord?
2: Sí. No tornem... No parlem de paguites, sinó no pensions que les hem aconseguit per dret.
4: Anem a espentar això.
0: Exacte.
4: Anem a espentar la reforma. Anem a deixar la convenció. Anem a deixar les estratègies. Anem a centrar-se en això. N'hi ha cada cert temps, n'hi ha... Una, sabeu que, com ha dit Alberto, n'hi ha, per a portar la reforma abans, n'hi ha reglaments. Anem a mirar els reglaments, cada cert temps es fa una avaluació d'aquests reglaments, si s'han complit, si no, per favor, que no en torna a dir ningú, que això no existeix, està en negre sobre blanc, que pot veure qualsevol, però hem d'espentar-ho, per favor.
0: Completament d'acord. Hi ha temes molt interessants, com veieu. No només una lectura legal o una lectura econòmica o una lectura social, com fa la Carme molt bé, per cert. Hi ha molts temes a tocar, perquè la Carme, en la seva primera intervenció, ha parlat una mica de la tecnologia. Escolta, la tecnologia està aquí, i cada vegada és més potent i més poderosa. Sí. Hem d'obrir portes i camins perquè la gent tingui accés a aquesta tecnologia. S'ho prenem. Perillosa per alguns, fa por la intel·ligència artificial perquè ens controlarà i no sé què. Doncs a lo millor sí, però en qualsevol cas aprofitem les eines que es dona, d'acord? És a dir, i no podem donar l'esquena a això. I només tindrem tecnologia positiva si fem inversió, com a la ciència. És a dir, no podem tenir cures de malalties greus si no fem inversió en ciència. No podrem tenir gent que sàpiga i sigui escriure si les escoles es dediquen a coses que no els hi toca. Per tant, hi ha molta feina a fer. Veritat, Toni?
1: I tant.
0: Escolteu, companyes, estem a punt d'acabar. M'agradaria que cadascú de vosaltres us poso deures, ja, d'acord, com els mestres d'escola, en feu una redacció, és a dir, a modo de resum i de titulars, de què ha estat per vosaltres aquesta temporada que acaba avui, no només en el món de la ràdio, sinó també des del món del punt de vista social. Toni, per tu, quin seria el balanç, resum d'aquesta temporada?
1: Aquesta temporada hi ha hagut avanços legislatius, com diu la Sole, i també econòmics a conseqüència d'això, més dotació per vivenda protegida, accessible i de més, que aniran venint. Ara l'estadística és horrible, però aniran venint. I també volia fer un detall, és una, si vol una tonteria, però és un detall d'inclusió i d'impulsió. Aquests dies hi ha hagut les festes de primavera a un barri de Barcelona que es diu Hostafrancs, hi ha hagut la primera cursa, no sé si mundial, però com a mínim aquí a casa nostra, la primera cursa de... a peu en taca-taca de persones usuàries d'un caminador. És una manera molt bona d'integrar coses, activitats d'aquestes dintre de l'activitat normal, de la visibilitat normal, que és l'important. Que jo sí, vull fer una d'això positiva, encara que no sigui del tema econòmic, però que m'ha sortit...
0: No, d'unidó.
1: És interessant. I Carme, alguna que ens fa somriure una mica, també.
0: Carme, quina valoració fas tu, a modo de resum, d'aquesta temporada?
2: Sí, sí, jo quedo sempre amb la part positiva aquest any i sobretot sabeu que jo dono molta canya en el tema feminista, dona amb discapacitat, interdependència, que les dones també són mares, són parelles, són germanes i que tenim drets i tenim dignitat, no? I sense una assistència personal això és molt complicat. I hem avançat, ara mateix, jo no he pogut ser-hi, però ara aquest dia, justament aquesta, ara, avui i demà, hi ha un congrés amb Madrid, del CERMI, LGTBI Visca. Això és un punt, és un pas endavant. Això s'està donant visibilitat. Sembla que la discapacitat som angelets, que no patim ni tenim sentiments, ni tenim desitjos. Pues no, també som persones i també tenim drets en aquest sentit. Per tant, jo valoro això, no? La visibilitat que cada vegada tenim més les dones i les nenes amb discapacitat en els mitjans de comunicació, en la societat en general. Jo em quedo amb això i és la via i crec que és el camí que hem de continuar.
0: Sole, toca'n a tu. Quin seria el balanç que fas d'aquesta temporada?
4: Pues en suma el que ha dit Toni Perelli, en suma a Carme i añadís que, bueno, mos volen patologitzar a tot, no? Les persones amb discapacitat, la beneficència, quan està en pleno apogeu esta reforma que hem d'esmentar, que gràcies a les organitzacions socials, a les associacions, ha estat ahí, està ahí, negre sobre blanc, per a qui vulga, que tenim que aportar, que tenim que fer, que seguir totes les implementacions que es facin, i, bueno, fer-nos més malalts i a les persones del col·lectiu, pues, fer-les a tot. Por això, que sigui una enfermedad mental, ¿no? O algo així. Uh-huh. És lo que n'hi ha, però tenim que anar en contra. I sí que podem, clar que podem.
0: Doncs em deixeu que jo també faci el meu balanç. Doncs mireu, estic molt content i molt orgullós. Molt orgullós, primer, de pertànyer a un col·lectiu que lluita, que baralla, que mossega, que sortim al carrer amb ganes de canviar tot. Molt orgullós de tenir companys i, sobretot, companyes amb una empenta i amb unes ganes de treballar tremenda. Molt content perquè, entre tots, en aquest cas, Carme, ho sento, però faré una mica de publicitat sectorial. És a dir, a Ripollet, entre tots...

0: accessible i amb uns vestuaris accessibles. Per tant,
1: bravo, bravo. Per tant, sí, també un lluitador, mare.
0: Us convido a tots i totes. Escolteu, deixeu-me que doni una abraçada cordialíssima, sobretot a la Cristina Arroyo. Està passant un mal moment físic, és que los cojos somos así, què vols que fem?
1: Cristina, una abraçada, Cristina, t'estimem.
2: Una abraçada.
0: Cristina, un petó molt fort, i a través de Cristina, a tota la gent que s'escolta a través de Ràdio Barberà. Com no, també a la gent de Ripollet, que ens escolta a través de Ripollet Ràdio, que ens tindrà que suportar a Festa Major, ja ho dic ara, i probablement, segur, la temporada que ve. Una abraçada també a Jordi Puig, que ens ha aguantat durant una temporada, pobre home, perquè d'un-hi-do.
3: Sí. Moltes gràcies, Jordi.
0: I bé, companys i companyes, a la resta de l'audiència, recordar el que diem sempre, depèn de nosaltres, eh? Tot allò que tenim depèn de nosaltres. Tenim més poder del que moltes vegades creiem. Per tant, no demanem oients, companys, companyes, el que demanem són...
3: Còmplices! Sí.

Ripollet Ràdio. Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio. But if

0: Són les 7.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

0: Són les 9.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
0: Ripollet Ràdio us ofereix a continuació la reemissió dels programes que podeu escoltar de dilluns a divendres a la franja de vespre i nit. Ripollet.

We are focused only on our own game.

0: Són les 11.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: A Ripollet Ràdio tenim un programa molt especial que molts de vosaltres estàveu esperant. Aquest programa només vol portar alegria als vostres cors. El podreu escoltar els primers dijous de mes, a les 7 de la tarda. Deixa't enamorar per l'Eden dels poemes, música i cançons amb Rosa Melania.
3: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
4: Baba, vull ser artista!
3: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
5: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
6: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera.
7: Estàs a Facebook? Busca'ns i fes m'agrada la nostra pàgina.
8: You block me on Facebook.
7: Segueix-nos per assabentar-te de les efemèrides i notícies musicals del dia. Concerts, festivals, recomanacions discogràfiques, amb informació dels nostres programes, darrers podcasts disponibles, convidats i activitats de l'emissora. Ripollet Ràdio, enamora't de la ràdio. Ara, també a través de Facebook.
1: Ripollet Ràdio.
9: Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dense de tu radio favorita.

0: Ripollet Ràdio.
1: La millor música.